0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts.
0: Mua! Ràdio Capital.
1: 25 anys.
0: Let's go.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Cançons que, en escoltar-les, et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dimecres, són les 8, comença el supermatí.
1: Bon dia, pausa en les precipitacions aquest dimecres amb temperatura altre cop d'estiu.
0: Bon dia, és dimecres 30 de setembre del 2026. A Calonja ha sortit el sol fa 17 minuts i estarà en una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres qüestions, que el Baix Empordà registra pluges històriques amb més de 100 litres per metre quadrat i també que l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni frena durant un màxim d'un any l'obertura de diversos tipus de negocis. I també que el Begú Comedy Film Fest arriba a la seva 12a edició amb una programació que va molt més enllà de les projeccions cinematogràfiques. A l'entrevista d'avui parlarem amb Albert Gómez, president d'Oxigen Palafrugell i tresorer de la FOEC, sobre la nova edició de la comerciada presentada fa uns dies a Olot. I tal com fem els dimecres d'aquesta temporada, avui toca parlar de la programació dels equipaments culturals d'aquí del Baix Empordà. Concretament, parlarem amb Xavi Roques, del Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. Això, però, serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars que ens deixa aquest matí de dimecres 30 de setembre del 2026 a casa nostra.

0: El Baix Empordà registra pluges històriques ahir amb més de 100 litres per metre quadrat. Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà han concentrat els registres més elevats. L'aigua ha obligat a tallar carreteres i també ha fet créixer rius i rieres i ha provocat desenes d'avisos als serveis d'emergència. I a aquesta hora saludem a la Carla Saló. Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni frena durant un màxim d'un any l'obertura de diversos tipus de negoci.
1: El ple municipal va aprovar la mesura el passat 24 de setembre. La suspensió afecta les noves activitats i les ampliacions dels negocis inclosos en l'acord. La mesura s'aplica a tot el terme municipal i entre els negocis afectats hi ha els establiments de menjar ràpid i menjar per emportar. També hi ha supermercats oberts tot el dia i els basars. La suspensió inclou els establiments dedicats a la venda de productes de cannabis i derivats.
0: Maria Alsina, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.

0: Miquel Galtenegre continuarà 4 anys més al capdavant de la Federació Catalana de Càmpings després de ser reelegit president per quarta vegada consecutiva.
1: L'elecció s'ha celebrat durant l'Assemblea General de l'entitat que ha tingut lloc a S'Agaró. Galtenegre era l'únic candidat que optava a la presidència i ha rebut el suport unànime dels associats presents. L'empresari també presideix l'Associació de Càmpings de Girona i dirigeix la Federació Catalana des de l'any 2014.
0: 15 propostes passen a la votació ciutadana dels pressupostos participatius de Torroella de Montgrí i l'Estartit, prevista per al mes de novembre.
1: La selecció inclou 10 projectes de Torroella de Montgrí i 5 de l'Estartit, escollits entre la trentena de propostes que havien superat la primera valoració tècnica. La comissió de seguiment dels pressupostos participatius va seleccionar els projectes aquest dilluns amb la participació de representants del govern municipal, l'oposició, l'administració local de l'Estartit i diverses entitats del municipi.

0: El Begur Comedy Film Fest arriba a la 12a edició amb una programació que va molt més enllà de les projeccions cinematogràfiques, Maria.
1: Del 2 al 12 d'octubre, Begur tornarà a convertir-se en punt de trobada per als amants del cinema de comèdia amb pel·lícules encara no estrenades a l'Estat, premis d'honor, activitats familiars, concerts, exposicions i propostes en diferents espais del municipi. En una entrevista concedida al programa del Supermatí de Ràdio Capital, la directora del festival, Clara Dato, ha explicat que la programació ja està preparada i que aquesta edició manté la voluntat d'oferir una experiència cultural àmplia al voltant del cinema.
0: I el Festival de Jazz Costa Brava portarà una de les cites especials d'aquesta edició al Jazz Club La Guitarra, Carla.
2: El concert serà el divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre. L'entrada serà gratuïta i la nit reunirà Joan Robau i Lluís Figueres amb The Blues Coming Birds. També hi participaran Oriol Fontanals del contrabaix i Homero Tolosa a la bateria.
0: Marta Castany, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.

0: I és que Marta ens has d'explicar que una seixantena de persones participen en la caminada memorial Isabel Vila a les Gavarres.
1: L'activitat ha unit Llagostera, la Bisbal d'Empordà i Calonge amb el cor de les Gavarres. La jornada recorda Isabel Vila, considerada la primera sindicalista catalana documentada.
0: I la Bisbal aprova el nou mapa que marcarà les futures inversions en equipaments esportius.
1: El document analitza els equipaments actuals i detecta les principals necessitats. L'Ajuntament també estudia construir un nou pavelló amb una inversió prevista d'entre 4 i 6 milions d'euros.
0: I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dimecres 30 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà. D'aquí una estoneta us ampliarem aquestes informacions al bloc informatiu del Supermatí, però abans ja sabeu que també ens agrada ampliar el focus i mirar què passa més enllà de casa nostra.
2: El govern espanyol ha aprovat dos decrets amb mesures sobre l'habitatge. El Congrés els votarà divendres. L'executiu ha separat les mesures en dos paquets. Vol així facilitar el suport dels grups a les que considera més urgents.
3: L'encariment de la gasolina ha fet pujar l'índex de preus de consum fins al 4,9% al setembre. És la taxa més alta en 3 anys. L'Institut Nacional d'Estadística atribueix l'augment de la inflació a l'encariment dels combustibles.
2: El govern espanyol prorroga els descomptes a la gasolina i al dièsel. També limita el preu del gas i de la bombona de butà. Ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres. La mesura busca alleugerir la despesa de les famílies, amb un límit al preu majorista del gas i a la bombona.
3: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira per la seva relació amb l'organització de l'1 d'octubre. L'exsecretària general d'Esquerra Republicana, exiliada a Suïssa des del 2018, estava acusada de desobediència. Un ferit crític ha quedat en un accident que ha tallat l'autopista de peatge 7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant hores. Els bombers han alliberat el conductor que havia quedat atrapat a la cabina. El trànsit s'ha desviat per la carretera nacional 340.
2: Les pluges torrencials han deixat inundacions, problemes de mobilitat i més d'un miler de trucades al 112. Al Penedès, a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona és on ha plogut més. En alguns punts s'han acumulat més de 100 litres d'aigua.
4: Desenes de persones han passat la nit a la plaça Catalunya de Barcelona en una acampada pel dret a l'habitatge. Reclamen millores socials en l'accés a l'habitatge. Segueixen l'exemple de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid, que ja fa 4 dies que és activa.
2: Illa defensa les mesures d'habitatge i promet donar més protecció a professorat. En el debat de política general, el president de la Generalitat ha dit que els docents han de tenir la consideració d'autoritat pública. Mohamed Chazeza ha nomenat Fàtima Mansouri, la primera dona que dirigirà el govern del Marroc. Ha estat alcaldessa de Marràqueix i també ministra d'Habitatge. Ara haurà d'afrontar la manca d'oportunitats per als joves i recuperar la confiança de molts ciutadans decebuts amb el sistema.
0: Són les 8:08. Moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps, i no només la previsió del temps, sinó explicar també el que va passar ahir arreu del Baix Empordà i també de les comarques gironines amb aquestes pluges tan intenses. Abans de res, saludem a l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg de confiança. Isaac, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Doncs bé, esperant que ens expliquis a veure què és el que va passar ahir, registres d'aquí del Baix Empordà i també què ens espera el temps per avui.
5: Toca fer una mica de balanç dels aiguats que vam tenir ahir a la tarda al Baix Empordà. Quina tempesta, quina situació de pluja intensa, més important que vam viure aquestes últimes 12 hores i que va deixar registres de precipitació força importants i que va causar alguns desperfectes. En general, a tota la comarca van ser precipitacions irregulars, perquè al nord de la comarca es van superar els 100 litres per metre quadrat, en canvi, al sud de la comarca quasi no van arribar ni els 10 litres per metre quadrat. Els registres més importants, 117 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, 100 litres per metre quadrat també a la Bisbal d'Empordà, que són els punts més amb més precipitació, també 80 litres a Begur, i a la resta tenim els 50 litres a l'Estartit, o també els 45 litres a Verges, i destaca també aquests 5 litres per metre quadrat a Calonge, a Palamós, o també els 5 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, precipitacions irregulars que van afectar, típiques de la tardor, d'aquestes tempestes, i que, insistim, deixa una regada extraordinària a tot el Baix Empordà. Avui, dimecres, torna la tranquil·litat, deixarem que la precipitació acabi, que la pluja acabi infiltrant-se a la terra i esperem, avui no esperem gaire moviment meteorològic. Sí que tindrem alguns núvols decoratius al llarg de la jornada, a la tarda sí que aniran guanyant terreny alguns núvols alts, però en general no esperem precipitació avui al Baix Empordà i esperem una temperatura més elevada, valors altre cop que podrien superar els 28-29 graus els més alts, tot plegat amb un dia tranquil i amb una mica de mar de fons de xaloc al mar, amb una mica de garbí també a la tarda, que alterarà una mica la situació marítima. Avui dimecres, per tant, tranquil·litat. En canvi, demà dijous, el vent gira gregal, baixa la temperatura i podríem tornar alguns ruixats.
0: Doncs estarem pendents del que pugui passar tant avui com demà, després de les tempestes d'ahir, un dia de calma, tampoc no fa mal a ningú. I també veurem si realment ara ja ha arribat la tardor, que és el que tocaria amb aquesta refrescada de les temperatures i més precipitacions típiques d'aquesta època de l'any. Moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió, també per fer una mica de balanç, que també ampliarem després en el bloc informatiu dels ruixats que van caure ahir amb intensitat, sobretot a Torroella de Montgrí i també a la Bisbal d'Empordà, aquí, sobretot a la comarca del Baix Empordà, així com altres punts de les comarques gironines. I ara, en aquest moment, que són les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
15: I amb la ràdio, també.
13: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
15: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
13: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
0: Un quart de nou.

0: Seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital i avui volíem parlar amb Albert Gómez, que és tresorer de la FUEC i també president d'Oxigen Palafrugell, perquè fa uns dies es va presentar la nova edició de la Comerciada a Olot, enguany, amb algunes novetats importants respecte a edicions anteriors. Albert, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: A veure, explica'm una mica, fer-me una pinzellada, què té d'especial aquesta nova edició de la Comerciada?
1: Home, la principal potser és això, no?, que saltem a les quatre demarcacions catalanes, que és una campanya doncs, que ha anat creixent mica en mica i que ara ja estarà doncs, present en més de 32 municipis i això, que hi participen cap a 40 associacions de comerciants, i aquesta seria la gran novetat que la veritat que ens omple de molta alegria.
0: No sé si ha costat molt arribar fins aquí, han estat potser, no sé, mesos, anys de feina, també coordinació amb altres entitats del comerç local de diferents demarcacions del país.
1: Bueno, normalment qualsevol cosa has de picar molta pedra, per tant hem hagut de pedalar molt, i per sort doncs aquesta ha estat una feina en la que s'hi ha anat sumant cada vegada més gent, i quan s'hi ha sumat algú, normalment tothom que s'hi ha sumat s'hi ha quedat, i per tant hem tingut aquesta capacitat d'anar fent, no?, aquesta taca d'oli, anar creixent, i aquesta potser ha estat sobretot la clau de l'èxit, no? Jo, si hagués de resumir-ho en un sol consell, aquesta taca d'oli, anar creixent, i aquesta potser

0: de 1.500 establiments i amb 40 associacions al darrere.
1: Quan vau impulsar la comerciada, com bé has dit, des d'aquí de Palafrugell, la primera edició, Oxigen va ser un dels principals impulsors també d'aquesta iniciativa. No sé si ja teníeu un pla de futur per arribar a diferents demarcacions o va ser una cosa que s'ha anat creixent al llarg d'aquests 3 anys, 4 ja amb aquesta.
0: Home, jo crec que en el fons a tothom ens hagués fet il·lusió pensar que això podria passar, però jo crec que ningú s'ho imaginava, amb tota la franquesa, eh? De fet, tenia sentit, perquè per això neix. O sigui, nosaltres en el seu moment, i crec que això ho he explicat, ho explico cada vegada, però no està de més recordar.
1: No, i tant que no.
0: Aquí per la Fugell participàvem d'una iniciativa similar, que era el Shop Local Day, que era a nivell de tota Espanya. I quan ho expliquem en una jornada que precisament vam fer aquí a Palafrugell amb aquestes 11 associacions, que era una jornada doncs, de compartir experiències, bones pràctiques, on ens havíem equivocat i tal, i vam explicar aquesta campanya, una miqueta entre tots vam dir, ostres, potser que això és una guerra en la que estem tots, no? Que compartim, estaria bé que ho fessin conjuntament. I això va ser l'embrió. En el seu moment es va fer l'encàrrec i m'agrada recordar sempre que l'ideòleg va ser en David Font, de Demés Font. Ell va ser qui va parir la campanya, vull dir, va tenir l'encàrrec doncs, de repensar-la, perquè també vam pensar que, home, si fèiem una campanya que reivindicava el comerç local, el comerç de proximitat, no tenia sentit fer-ho amb un anglicisme. Per tant, aquí ja va ser l'encàrrec de canviar el nom i li van donar una altra estètica, una altra perspectiva, un altre claim, i vam començar a sumar. I, és clar, ja tenia sentit que això, si es anava expandint, doncs acabés siguent com està passant, no? Que s'està convertint doncs, en la festa catalana de comerç de proximitat.
1: Encara costa una mica dir la festa catalana, ja no sigui ironia només, clar, sinó que s'ha de canviar l'àmbit.
0: Bueno, ara ens trobem amb la circumstància que justament estem empatats. O sigui, 20 gironins, 20 resta del país.
1: A veure, l'edició, la cinquena edició desempatarà, veurem.
0: Lo lògic seria que sí, no? Perquè hi ha demarcacions, com en el cas de Lleida, que ens queda encara molt per créixer. Però és normal, la gent ho va coneguent. Moltes vegades molts ja tenen el pressupost fet, no tenen marge doncs, per poder entrar, però ja et diuen, escolta'm, ara per exemple hem parlat amb el grup d'organització de la FOE que em comentaven, escolta'm, només sortir al carrer ja ens han trucat 4 associacions que l'any que ve volen ser-hi. Per tant, estem creixent d'una manera orgànica i que també d'altra banda ens està permetent absorbir-ho i que no se'ns en vagi de les mans, perquè al final m'agradaria recordar que la FOEC, que és la patronal gironina, tampoc som una organització empresarial molt gran, per tant hi hem de posar-hi molts esforços, destinar una part dels nostres recursos i ens ha de permetre anar-ho paint tot això, perquè és fàcil que si no després comencis a cometre errors.
1: La comerciada és igual de necessària avui que fa 4 anys o ho és més encara?
0: Bona pregunta. Jo crec que fa temps que és necessària, però com més passa, més necessària és. O sigui, sí, potser encara ho és una mica més. I també m'agrada en aquest sentit explicar que possiblement la comerciada neix fruit d'una necessitat. M'explico. El nostre és un sector que sempre està tan pendent de les vendes i del dia a dia, no? Pel factor crematístic, o sigui, has d'intentar facturar, arribar a final de mes, pagar-ho tot, que moltes vegades li ha faltat una mica més de visió a mitjà termini, de visió estratègica. I això en som culpables una miqueta, entre cometes, tots. I jo crec que en aquest sentit la comerciada emplena un buit, que feia falta poder fer una campanya que, evidentment, que fos... que tingués capacitat d'intentar dinamitzar vendes i que busqués això, perquè al final tots som botiguers, o gairebé tots, i el que busquem és facturar més. I que siguin dies en què la gent entri a les botigues, hi hagi flux, hi hagi moviment, sí. Però el primer gran objectiu de la campanya, sobretot, i això la diferencia, és que és una campanya que sobretot el que vol és sortir al carrer a explicar-se, explicar què representa el comerç de proximitat, el comerç local, doncs a nivell econòmic, però sobretot a nivell social.
1: Clar, comentaves que fa falta una mica més de visió a mitjà termini o fins i tot a llarg termini, però algú que tingui un negoci per aquí a la Baixa Empordà, per exemple, et pot dir, ostres, no em facis pensar en el que passarà d'aquí 2 anys si no sé si demà puc aixecar la persiana. És complicat tenir aquesta visió quan no saps què passarà el dia demà, literalment.
0: Evidentment, i per això també... Sí, però jo li diria que per això estem... O sigui, per això cal creure també en la suma. No cal que ho faci tot el botiguer. Però per això hi ha la seva associació de comerciants, doncs associa't, i per això les associacions de comerciants després treballem, no?, amb xarxa, i per això també hi ha les patronals o les cambres. O sigui,

0: possiblement això és feina més de les organitzacions en aquest sentit, empresarials, però s'havia de fer. Llavors, és cert, més el botiguer moltes vegades, penseu que el nostre sector, un dels problemes que té és que són microempreses, i quan dic micro vull dir micro, és l'autònom darrere el taulell, per tant aquesta persona ho ha de fer absolutament tot, no? Community manager, responsable de magatzem, departament de vendes, comptabilitat. Aleshores no li pots exigir que a sobre tingui aquesta mirada, aquesta visió, però aquesta mirada, aquesta visió l'hem de posar els que ens ocupem, doncs, d'aquests temes, i que potser en aquest sentit tenim una mica més de temps. L'important és que hi sigui, que hi sigui, i que intenti sumar.
1: És compatible tenir una competència empresarial i alhora estar units en una mateixa associació, en objectius comuns per al comerç local? O fins quin punt és difícil trobar un equilibri aquí? Perquè clar, entenc que al final, en el que comentaves abans, l'objectiu central d'un negoci és facturar, i si van a la botiga del costat que ven el mateix que jo, no estic facturant jo.
0: Però és que no és que sigui compatible, és que és imprescindible. Perquè al final jo crec que això mica en mica ja s'ha anat entenent de fa anys, i crec que a nivell local són coses que s'han anat superant, però una també de les grans novetats és que també s'ha entès que Palafrugell, per exemple, no competeix amb Palamós. O sigui, al final aquí estem tots en el mateix vaixell, i aquesta també és una de les grans aportacions de la comercial. De fet, s'ha donat el cas que ara, per exemple, en el cas gironí, que és el que conec més bé i que portem més temps treballant junts, ara tens el gran avantatge que a vegades pots trucar, que el dinamitzador, el gerent de, per exemple, d'Oxigen, la Fanna, a vegades quan té un dubte pot trucar en Ventura de Palamós i dir-li, escolta, en Ventura, aquest tema tu com has fet, tal. Vull dir que ens estem creant realment una xarxa de col·laboració, o que a vegades nosaltres hem cedit material a Olot, i Olot a vegades hem anat a conèixer experiències que ells estan fent, i ens han rebut meravellosament bé, han fet d'anfitrions fantàsticament, i ho han compartit amb tota la franquesa. Per tant, no, jo crec que en aquest sentit això també calia, s'ha donat un pas endavant en aquesta visió d'entendre que hem d'anar tots junts, i que problemes estructurals i globals que presenta el comerç, i que no són puntuals, vull dir que anem cap aquí, també la manera d'intentar afrontar-los ha de ser global o conjunta.
1: Com ha anat l'estiu a nivell comercial?
0: Ha estat un estiu un palet estrany. Jo crec que veníem d'una primavera que més o menys ha estat correcta, ha anat bé, però després, per exemple, el juliol, en el cas de Palafrugell en concret, li va costar bastant arrencar, que no hi havia poder el flux d'altres estius, i en canvi, doncs, com sempre, l'agost ha anat molt bé, i també jo crec que s'està donant un procés paulatinament, no?, que està passant, que la campanya potser li costa un pèl arrencar el juliol, però en canvi s'està allargant per darrere, el qual és positiu en aquest sentit.
1: Encara estem en temporada d'estiu, podríem dir.
0: Bueno, és que encara anem amb bermudes i màniga curta
1: fins quan.
0: Avui. A veure si l'encerten els meteoròlegs, sí, perquè, clar, aquí s'està donant un altre procés que també és digne d'estudi i que ens començarà afectant, o jo crec que ja ens està afectant a dia d'avui, que és el canvi climàtic. Mm-hmm. Perquè ara les botigues estem tots ja amb aparadors de tardor, però la temperatura encara era ben bé d'estiu. Per tant, aquí haurem d'aprendre a gestionar això, perquè la campanya d'estiu... la temperatura d'estiu està creixent, per tant s'està escurçant una, està creixent l'altra, i després també hi ha un altre factor a tenir en compte, que és què farem durant aquestes hores del dia en què estàs a pràcticament 40 graus i no hi ha qui passegi pels carrers. Això també té una afectació directa en el comerç. Per tant, jo crec que aviat haurà d'haver-hi algun debat o anar-nos plantejant com ho gestionem això, perquè clar, en el flux normal que hauríem de tenir gent, no hi ha qui ho aguanti, per tant això també es trasllada en els resultats finals. Possiblement qui ve a comprar precisament ho faci més amb motivació de compra realment, no sé si m'explico, però la compra impulsiva o de passant s'està veient potser afectada, perquè realment fins cap allà a les 7 de la tarda no hi ha qui passegi pels carrers, i això és una cosa que crec que es anirà materialitzant els propers anys, i per tant haurem de veure com afecta, no? Els hàbits de consum estan canviant contínuament, i aquí ara tenim un factor més, no? La campanya possiblement d'estiu s'està allargant, i per altra banda, en el pic de l'estiu, el flux o el moviment de gent també està canviant els seus horaris.
1: La temporada de tardor-hivern, així, quan comença per vosaltres? I quines perspectives també teniu per aquest any?
0: Bueno, esperem que comenci ara, no? perquè és això, també una mica a les botigues ja no ens queda pràcticament estoc d'estiu, perquè a més ha fet molta calor. Jo crec que això ha afavorit que es vaqués molt bé tot el producte més estiuenc, el més prim. I ara ja és això, ja tens comprat amb antelació tot lo de tardor, ens convé que faci fresqueta. Si tinguéssim el termostat de la temperatura seria terrible,
1: Home, hi hauria guerres, crec.
0: Hi hauria guerres perquè, bueno, ja t'ho pots imaginar. I res, les perspectives, bueno, sempre a priori són positives i bones, si no malament, rai.
1: Ja per acabar i tornant al tema inicial de l'entrevista, que és la comerciada, recorda'ns les dates i en què consistirà aquest any també i on ens podrem trobar.
0: Doncs bé, del 5 al 12 d'octubre, aquesta també és una novetat important, són 8 dies, és l'edició que serà més dies per la manera en què, com que ella. Després això que la trobaran arreu, sobretot de comarques gironines, recomanar a la gent que vulgui saber on hi ha Comerciada que miri la pàgina web, a lacomerciada.cat, que hi haurà moltíssimes activitats organitzades per les associacions de comerciants, sobretot normalment doncs en el cap de setmana, perquè és quan hi ha més gent, i que després totes les botigues, que al final són els protagonistes, botigues i establiments, perquè la Comerciada evidentment és aquesta visió àmplia del comerç, per tant també hi ha molts centres d'estètica, etc., serveis vinculades també a la Comerciada, doncs cadascú fa la seva mini campanya durant aquesta setmana, per tant animar la gent a sortir al carrer i a disfrutar del seu comerç local.
1: Doncs amb aquesta reflexió acabem l'entrevista d'aquest dimecres d'aquí al Supermatí, Albert Gómez, tresorer de la FOEC i president d'Oxigen Palafrugell. Gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí a Ràdio Capital i que vagi molt bé a la Comerciada.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
1: Són 2:15.

0: I com que són dos quarts, comencem el bloc informatiu d'aquest supermatí de dimecres 30 de setembre del 2026, després de l'entrevista amb Albert Gómez. I comencem l'informatiu, com no pot ser d'una altra manera, parlant dels ruixats d'ahir. I és que el Baix Empordà va registrar pluges històriques amb més de 100 litres per metre quadrat. Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà van concentrar els registres més elevats. L'aigua va obligar a tallar carreteres i també va fer créixer rius i rieres i va provocar desenes d'avisos als serveis d'emergència. Torroella de Montgrí va acumular prop de 120 litres per metre quadrat i la Bisbal d'Empordà no va quedar massa lluny amb 110 litres per metre quadrat. La intensitat va estar especialment elevada en alguns moments. De fet, a Torroella de Montgrí van caure més de 50 litres en només mitja hora. L'estació meteorològica de l'Estartit també va registrar impacte per l'episodi. L'acumulació anual se situa ara al voltant dels 550 litres per metre quadrat durant tot l'any. La pluja va inundar camps, carrers i diversos trams de carretera i ha complicat especialment la circulació al centre i al nord de la comarca. Un dels principals problemes es va produir a la carretera entre Forallac i Serra de Daró, que és que l'acumulació de l'aigua va obligar a tallar la circulació dels cotxes en aquest punt. Els serveis d'emergència també van retirar un vehicle en aquest indret i el cotxe havia quedat afectat per la inundació de la calçada i no podia sortir. La pluja també va obligar a tallar una altra carretera, en aquest cas a Torroella de Montgrí, i és que el tram afectat tenia una longitud aproximada de 4 quilòmetres. Les precipitacions van provocar una crescuda ràpida de rius i rieres de les comarques gironines i també aquí del Baix Empordà. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua va activar avisos de perill hidrològic. Aquests avisos van afectar especialment a les conques del riu Ter i del riu Daró durant la tarda i el vespre d'ahir. Les autoritats van demanar evitar les zones pròximes als cursos de l'aigua per evitar accidents. I el risc principal, de fet, era una pujada sobtada de límits de rius i també hi havia la possibilitat de desbordaments puntuals en alguns trams. Els bombers de la Generalitat van rebre desenes d'avisos a les comarques gironines amb una part important aquí al Baix Empordà. Aquests avisos van començar a créixer durant la tarda. Primer es van concentrar a la zona de la Bisbal d'Empordà i després, durant el vespre, es van desplaçar cap a la zona de Torroella de Montgrí i també a l'Estartit. La majoria de serveis van estar per situacions sense conseqüències greus. Els bombers van actuar amb baixos inundats, carrers negats i carreteres amb acumulacions d'aigua. També van retirar arbres caiguts i van revisar alguns desperfectes provocats per la pluja, però no s'han comunicat afectacions personals greus aquí al Baix Empordà. En el conjunt del país, a Catalunya, els bombers van rebre prop de 850 avisos durant la jornada. El telèfon d'emergències va registrar prop de 1.800 trucades relacionades amb aquest episodi del temporal. La tempesta havia afectat primer diversos punts del litoral i del prelitoral català, a les comarques barcelonines i també tarragonines, i durant la tarda el nucli més intens es va desplaçar cap a les comarques gironines. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils d'aquí del Baix Empordà. El missatge va arribar cap a 8:15 del vespre i demanava evitar els desplaçaments innecessaris. A més, també recomanava mantenir-se lluny de rius, rieres i barrancs. Protecció Civil també ha demanat no baixar a soterranis. En cas d'estrada d'aigua als habitatges, la recomanació era pujar a plantes superiors. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya també havia situat el Baix Empordà en el nivell màxim de perill per a intensitat de la pluja. La previsió indicava acumulacions superiors als 90 litres en 3 hores. Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per a Inundacions a Catalunya, tot i que la intensitat de les precipitacions ha disminuït i avui no se n'esperen. Encara queden incidències per resoldre. I nosaltres ara passem a saludar a la Carla Soló, que ens ha d'explicar que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni frena durant un màxim d'un any l'obertura de diversos tipus de negoci. El Pla Municipal va aprovar la mesura el passat 24 de setembre i la suspensió afecta les noves activitats i les ampliacions dels negocis inclosos en l'acord. La mesura s'aplica a tot el terme municipal.
1: Entre els negocis afectats hi ha els establiments de menjar ràpid i el menjar per emportar. També hi ha supermercats oberts tot el dia i els basars. La suspensió inclou els establiments dedicats a la venda de productes de cannabis i derivats, però també els comerços d'accessoris i reparació de telèfons mòbils. L'acord incorpora diversos serveis personals d'imatge i estètica. En aquest grup hi ha barberies, manicura, pedicura, piercings i tatuatges. La mesura també pot afectar els permisos d'obres relacionats amb aquests negocis. L'Ajuntament podrà suspendre aquestes tramitacions durant el mateix període. La suspensió tindrà una durada màxima d'un any. Durant aquest temps, el consistori elaborarà un estudi sobre el model econòmic i comercial del municipi. Aquest treball servirà per preparar una regulació definitiva de totes les activitats afectades. L'Ajuntament vol ordenar la seva implantació a Calonge i Sant Antoni. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, assenyala l'augment d'aquests negocis en alguns municipis turístics. El govern municipal vol evitar una concentració excessiva d'aquestes activitats. Per això, la futura regulació també estudiarà els horaris d'obertura dels establiments i l'Ajuntament vol reduir les molèsties nocturnes als veïns. El consistori posa com a exemple el consum d'alcohol al carrer durant la nit. Aquesta qüestió formarà part del grup de treball per definir la nova regulació.
0: I Maria, els dinars has explicat que Miquel Gotanegre continuarà 4 anys més al capdavant de la Federació Catalana de Càmpings després de ser reelegit president per quarta vegada consecutiva. L'elecció s'ha celebrat durant l'Assemblea General de l'entitat que ha tingut lloc a Sacaró. Gotanegre era l'únic candidat que optava a la presidència i ha rebut el suport unànime dels associats presents. L'empresari també presideix l'Associació de Càmpings de Girona i dirigeix la Federació Catalana des de l'any 2014.
2: El president afronta aquest nou mandat amb l'objectiu de reforçar la defensa i el posicionament dels càmpings catalans. També vol mantenir la cohesió entre les 5 associacions territorials que formen part de l'organització. Durant la seva intervenció davant els associats, Gotanegre ha destacat especialment la unitat del sector i la necessitat de mantenir una estratègia compartida. El president considera aquesta coordinació un element essencial per afrontar els reptes dels pròxims anys. Entre aquests reptes destaca l'impacte del canvi climàtic sobre els càmpings i la necessitat d'adaptar les instal·lacions. La federació vol reforçar la col·laboració amb les administracions per estudiar els nous escenaris climàtics i preparar mesures de resposta. L'entitat també planteja ampliar aquest treball amb organitzacions del sector turístic de la Mediterrània i amb entitats d'altres territoris europeus. La intenció és compartir experiències i buscar solucions davant uns problemes climàtics comuns. La federació vol tenir un paper destacat en aquest projecte i aspira a convertir Catalunya en un referent europeu en l'adaptació dels càmpings al canvi climàtic. Aquesta línia de treball serà una de les prioritats durant els propers anys. La Federació de Càmpings agrupa les 5 associacions territorials del sector a Catalunya i representa més de 230 establiments. Aquests càmpings concentren més del 80% de les places disponibles al conjunt del territori català. La nova direcció manté representants de les diferents associacions territorials que formen part de la federació. Joan Estrada ocuparà la vicepresidència primera, mentre que Albert Casas assumirà la vicepresidència segona i la tresoreria. Cel Feliu serà vicepresidenta tercera i secretària de l'organització, mentre que Josep Sans ocuparà la vicepresidència quarta durant aquest nou mandat.

0: 15 propostes passen a la votació ciutadana dels pressupostos participatius de Torroella de Montgrí i l'Estartit, prevista per al mes de novembre. La selecció inclou 10 projectes de Torroella de Montgrí i 5 de l'Estartit, escollits entre la trentena de propostes que havien superat la primera valoració tècnica. La Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius va seleccionar els projectes aquest dilluns amb la participació de representants del govern municipal, l'oposició, l'administració local de l'Estartit i diverses entitats del municipi. Maria Alzina, què ens pots explicar?
1: La comissió va analitzar les propostes segons diversos criteris establerts durant el procés, com ara l'equilibri territorial, la cobertura de necessitats, la inclusió, la diversitat, la sostenibilitat i l'equitat. Els pressupostos participatius havien rebut inicialment més d'un centenar de propostes ciutadanes, però només una trentena van superar la primera valoració. La resta van quedar fora per diferents motius o es van agrupar amb altres iniciatives de contingut molt semblant. Entre els motius més habituals per descartar projectes hi havia l'existència d'actuacions similars o ja previstes, la manca de competència municipal o un cost superior al pressupost disponible. També van quedar fora algunes propostes sense caràcter d'inversió, amb dificultats tècniques poc concretes o incompatibles amb el marc legal.
0: A Torroella de Montgrí, la ciutadania podrà escollir entre 10 projectes relacionats amb places, equipaments, mobilitat, espais juvenils i altres punts de l'espai públic.
1: Entre les propostes hi ha les millores de la plaça 11 de setembre, la instal·lació de bancs a la Mota del Riu i la col·locació de reductors de velocitat a la carretera d'accés a la Bulleria. També es planteja crear un espai de trobada al parc de la plaça Salvador Espriu, instal·lar més fonts d'aigua als equipaments i espais públics i introduir millores a la plaça de la Pau. La selecció incorpora una actuació a la pista blava situada al costat del camp d'esports, coneguda popularment com a la Gavi, i una proposta per millorar l'equipament de l'espai jove. Completen la llista de Torroella una iniciativa per instal·lar taules de joc i donar més activitat a les places i un projecte de millora destinat a facilitar l'obertura de la capella de les Clarisses. A l'Estartit, la ciutadania podrà votar 5 propostes relacionades amb els equipaments públics, els espais juvenils, l'ombra, els parcs i la millora de l'espai urbà. Els projectes inclouen un nou equip de so per l'administració local de l'Estartit i la instal·lació de més fonts d'aigua als equipaments i espais públics. També es proposa crear una zona d'ombra amb veles al parc del vaixell de fusta, embellir la vorera lateral de l'escola Portitxol i reformar l'espai jove de l'Estartit. El procés entra ara en una nova fase, durant la qual s'elaborarà un informe tècnic i econòmic de cadascuna de les 15 propostes. D'aquest document es podran definir millor cada actuació i calcular el pressupost necessari per executar-la. La ciutadania podrà consultar aquesta informació abans de la votació del novembre amb l'objectiu de conèixer les característiques, l'abast i el cost aproximat dels diferents projectes. La votació ciutadana serà l'última fase dels pressupostos participatius i determinarà quines propostes seleccionades s'executaran amb càrrec al pressupost municipal del 2027.
0: El Begur Comedy Film Fest arriba a la 12a edició amb una programació que va molt més enllà de les projeccions cinematogràfiques. Del 2 al 12 d'octubre, Begur tornarà a convertir-se en un punt de trobada per als amants del cinema de comèdia, amb pel·lícules encara no estrenades a l'Estat, premis d'honor, activitats familiars, concerts, exposicions i propostes en diferents espais del municipi. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí de Ràdio Capital, la directora del festival, Clara Dato, ha explicat que la programació ja està preparada i que aquesta edició manté la voluntat d'oferir una experiència cultural àmplia al voltant del cinema.
1: El festival arrenca el dia 2 amb una comèdia francesa dels directors d'Intocable, Eric Toledano i Olivier Nakche. La programació també inclou Arriba Tutto, presentada durant l'entrevista com la primera pel·lícula de José Mota. Un dels moments destacats del primer cap de setmana serà el lliurament dels Premis d'Honor. Enric Auqué rebrà un dels guardons de les mans de José Coronado i, a més, aquesta edició concedirà el Premi Costa Brava al productor gironí Edmond Roc, que està previst que reculli el reconeixement l'últim dissabte del festival. Una de les apostes que guanya pes és la programació familiar. El festival ja fa anys que treballa amb les escoles de Begur a través de tallers de cinema, dels quals sorgeixen curtmetratges elaborats pels mateixos alumnes i que posteriorment es projectaran al cinema. Enguany, per primera vegada, els dos diumenges al matí estaran dedicats a sessions infantils. A més, durant els dos dissabtes hi haurà activitats gratuïtes a la plaça Esteve i Cruanyes amb la caravana PAC, on els infants podran veure curtmetratges pensats especialment per a ells. Dato defensa la importància d'acostar el setè art als més petits perquè comencin a conèixer i estimar el cinema des de ben joves.
2: O sigui que esperem que aquest cap de setmana les famílies també ens visitin, perquè trobem que és molt important també que els nanos des de ben petits, no?, comencin a estimar i a conèixer el cinema.
0: El Bogle Comedy Film Fest també busca noves maneres de relacionar el públic amb el cinema. Per això, algunes sessions abandonen aquest any la sala convencional i es traslladen a altres espais de Begur.
1: Una de les propostes és una sessió de curtmetratges als apartaments de Capçassal per només 25 persones, plantejada com una trobada per veure cinema, prendre una copa i conversar. També s'han programat audicions de música cinematogràfica a l'Hotel Finca Victòria amb una sessió dedicada a la música de Henry Mancini i una projecció de curtmetratges de caràcter més gamberro al Bar Croat. Tot i que bona part de la programació és de pagament, hi ha propostes gratuïtes, especialment els concerts i les activitats infantils. La directora recorda que el festival està impulsat per l'Associació Festival de Cinema de Begur, formada per un grup de voluntàries amb el suport de l'Ajuntament de Begur i finançament privat.
2: La majoria són de pagament, però els concerts o les activitats infantils, tot això és gratuït, però totes les altres activitats sí que són de pagament. Hem de cobrir moltes despeses. Els que organitzeu activitats d'aquest tipus sabeu lo complicat que és tirar endavant projectes així.
1: Després de 12 edicions, l'organització considera que el festival ha consolidat la seva reputació i que això facilita la participació d'actors, directors i altres professionals reconeguts. Aquest creixement també passa per establir aliances amb altres institucions culturals. Una de les novetats és l'acord amb la Fundació Gala Salvador Dalí després que el festival es presentés al Castell de Púbol. La programació inclou també la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat dins la secció Mediterràniament. El festival va rebre l'any passat el segell internacional de Boutique Festival, un concepte que la directora relaciona amb una proposta familiar cuidada al detall i centrada en la qualitat. La filosofia per als pròxims anys, per tant, és continuar avançant de manera gradual.
0: El Festival de Jazz Costa Brava portarà una de les cites especials d'aquesta edició al Jazz Club La Guitarra. El concert serà el divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre i l'entrada serà gratuïta. L'any reunirà Joan Rubau i Lluís Figueres amb The Blues Hummingbirds. També hi participaran Oriol Fontanals al contrabaix i Homero Tolosa a la bateria. Carla Saló.
3: Els músics deixaran de banda els seus projectes habituals durant aquesta actuació. Compartiran escenari amb una proposta creada especialment per al festival. El format buscarà una relació més directa entre els músics i el públic. La cita també servirà per reconèixer la trajectòria del Jazz Club La Guitarra. El local va obrir l'any 1962 a Calella de Palafrugell i des de llavors ha estat un punt de trobada per a músics i aficionats. La història del club també està vinculada a Ricard Gili, fundador de la Locomotora Negra. Els inicis d'aquesta formació van mantenir una estreta relació amb l'activitat musical de la guitarra. Ricard Gili també participarà en aquesta edició del Festival de Jazz Costa Brava. Actuarà com a convidat de l'energia Big Band de la música de l'Escola de Música de Palafrugell i és una formació integrada per a estudiants. Aquest segon concert serà el dia 10 d'octubre al migdia a la Plaça Nova de Palafrugell. La trobada unirà un músic veterà amb una nova generació d'intèrprets. El festival vol mostrar així la continuïtat del jazz entre diferents generacions. La programació recorda la història d'aquesta música i també posa el focus en els joves músics. La col·laboració amb la guitarra reforça aquesta connexió entre passat i present. El concert del dia 2 d'octubre també vol reconèixer el paper del club en el jazz de la Costa Brava. El Jazz Club La Guitarra oferirà servei de bar durant tota la vetllada i l'actuació tindrà entrada gratuïta.
0: I la Bisbal aprova el nou mapa que marcarà les futures inversions en equipaments i esportius. El document analitza els equipaments actuals i detecta les principals necessitats. L'Ajuntament també estudia construir un nou pavelló amb una inversió prevista d'entre 4 i 6 milions d'euros. Marta Castany.
4: El ple de l'Ajuntament va donar llum verda inicial al nou mapa municipal d'instal·lacions i equipaments esportius el 23 de setembre. El treball analitza els equipaments actuals i identifica les principals necessitats esportives del municipi. El mapa també ha de servir per prioritzar les futures inversions municipals. Un altre objectiu és adaptar els equipaments a les noves necessitats energètiques i de funcionament. La Bisbal disposa d'una vintena d'instal·lacions esportives. En conjunt, ofereixen més de 80 espais per practicar esport. Entre els equipaments públics destaquen el pavelló firal i el pavelló municipal d'esports. L'Ajuntament ja ha invertit més de 2,5 milions d'euros en la rehabilitació d'instal·lacions esportives. Les millores han afectat principalment els dos pavellons i el camp municipal. El consistori també prepara la reparació de la coberta del pavelló firal. Els treballs tindran un cost aproximat d'1,5 milions d'euros. A més, l'Ajuntament treballa en el projecte d'un possible nou pavelló esportiu. La inversió prevista se situa entre 4 i 6 milions d'euros. El document també incorpora l'evolució demogràfica del municipi. La Bisbal té prop de 12.000 habitants i registra un envelliment progressiu de la població. El mapa passarà ara per un període d'exposició pública i presentació d'al·legacions. Després d'aquest procés podrà arribar al ple per a l'aprovació definitiva.
0: Passen 3 minuts de 3:15 de 9.

0: Ja sabeu que aquesta temporada els dimecres ens agrada parlar dels equipaments culturals que tenim aquí al Baix Empordà, que no són pocs, i parlar de les programacions i de les exposicions, de les actuacions que proposen en aquests equipaments, i és per això que avui ja teníem amb nosaltres a Xavier Roques del Museu del Terracota, Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà. Xavier, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, abans de res, per si hi ha algú que acaba d'aterrar aquí al Baix Empordà i això del terracota no sap ben bé el que és, com definiries què és el museu?
1: Bé, el museu, bé, el nom de terracota prové de l'edifici allà on s'ubica aquest equipament cultural. Era una antiga fàbrica de nom Terracota. És un equipament que té 6.000 metres quadrats, dels quals 3.000 són coberts i 3.000 patis, en el qual s'hi ubica un museu monogràfic sobre la ceràmica de la Bisbal i per extensió de tot Catalunya. I et diria que bé, que en aquest moment som, sens dubte, el museu de ceràmica més important del país.
0: Clar, perquè quan la gent entra al museu, no sembla un museu des de fora, primer per les dimensions que comentaves ara tu, Xavier, també perquè veiem un fumeral enorme al mig, no sembla un museu quan hi entres.
1: Sí, bé, és un museu que està vinculat a museus de ciència i tècnica, que normalment estan ubicats, doncs, això, en antigues fàbriques. Un altre museu de ciència i tècnica proper és el Museu del Suro, per exemple, no?
0: Exacte.
1: Doncs són museus en els quals l'edifici és un edifici industrial, molt vinculat a això, a la ciència i la tècnica, i en aquest sentit la nostra exposició permanent doncs intenta explicar això, intenta explicar no només els objectes, sinó també la manera de fabricar-los, de manufacturar-los primer des d'un punt de vista preindustrial i després fabricar-los des d'un punt de vista industrial. Per tant, el nostre continent, l'edifici, sabé molt bé amb el contingut que intentem explicar a l'exposició permanent.
0: Clar, perquè hem de diferenciar, vosaltres teniu una exposició permanent, que és la que comentaves ara, i abans teniu exposicions temporals.
1: Sí. A veure, nosaltres el que volem és ser un equipament viu, un equipament que provoqui, que generi cultura, i per tant, doncs bé, tenim això, una exposició permanent, allà on intentem explicar la història de la ceràmica de la Bisbal, però alhora tenim un circuit de diferents sales d'exposicions temporals que ens permeten, doncs, això, tenir una activitat expositiva molt dinàmica i interessant, no? Moltes vegades amb exposicions vinculades a ceràmica contemporània, ja que tenim la sort de que aquesta activitat econòmica com és la ceràmica, doncs no només és del passat, sinó que és del present i del futur de la Bisbal.
0: Per norma general, totes les exposicions que acolliu al museu són exclusivament de ceràmica?
1: Sí. Som un museu monogràfic i no se'ns acaba el tema. Per tant, sí, no funcionem com una sala d'exposicions municipal, diguem-ho així, sinó que funcionem com una sala d'exposicions de ceràmica en tant que museu monogràfic de ceràmica.
0: Expliqueu una mica les exposicions temporals que podem veure actualment, a dia d'avui, aquí al museu. També per les pròximes setmanes, mesos, si hi haurà canvis d'exposicions. No sé, la temporada cultural, en aquest cas vostre, quan comença, quan acaba?
1: Bé, nosaltres intentem tenir una activitat cultural important. Com us deia, tenim diferents sales d'exposicions temporal. En aquest moment, la més gran, la sala d'exposicions temporal, acull una exposició extraordinària. Jo sincerament, des d'aquí aprofitaria per convidar a tots els nostres conciutadans de comarca,
0: sí,
1: no? Diguem-ho així,
0: que
1: ens visitin, perquè realment el Terracota en aquest moment està fantàstic. Tenim una exposició d'en Santi Moix, que es titula Nombres, silenci i entre somnis. Santi Moix és un artista català afincat a Nova York, més conegut internacionalment que potser en el nostre país, que porta més de 30 anys venint cada estiu a la Bisbal per aprendre la ceràmica. Ell, de fet, bàsicament és un pintor, però al llarg d'aquests més de 30 anys ha anat convertir-se també en un expert ceramista, i tota aquesta producció que ha fet, al voltant d'un centenar de peces, els estem exposant en aquest moment al museu. Penseu que aquesta persona, aquest artista, està exposant a les millors galeries d'art del món. Per tant, jo crec que és una oportunitat extraordinària per veure doncs, una part de la seva producció artística. Però a part d'això, tenim altres sales d'exposicions temporals, com us deia, n'hi ha una que l'anomenem La Peixera, que està especialitzada justament en ceràmica contemporània. Fins aquest diumenge tenim una exposició de l'Agustina Garrigou, que es titula Llengua de Sal, també una exposició preciosa de peces molt orgàniques, allà on predomina el blau, són peces que tenen una sensibilitat extraordinària, però és que a partir de la setmana que ve, el divendres dia 9 d'octubre, inaugurem una altra exposició en aquest espai de l'Anne Laurecano, que es titula Ecos, molt vinculada també en això que us deia, en aquests espais fabrils, en aquests espais industrials que li han servit una mica per fer doncs, la seva exposició com a motiu d'inspiració. No? A més, per les jornades europees de patrimoni que es realitzaran d'aquí poc, doncs, realitzem jornades tècniques sobre Gaudí. Aquest any el dediquem a Gaudí, al modernisme i al patrimoni que l'implica. També per a finals d'octubre, al cap de setmana del 23 al 25, organitzem la Terracota Bienal, que és un espai d'exposició de diferents artistes contemporanis i també vinculat amb exposicions i xerrades tècniques. Aquí aprofitarem també per inaugurar una nova sala d'exposicions en el museu que es dirà Pièce Unique, en la qual hi haurà una peça artística de gran vàlua i que servirà per poder-la exposar, etc, etc. Realment tenim un museu amb una activitat molt, molt important, que penso que és la funció que ha de fer doncs, aquests equipaments culturals, no?
0: Mm-hmm. De fet, algú, si ho veu des de fora, dirà, ostres, un museu de ceràmica perdut enmig de la comarca del Baix Empordà, que és una antiga fàbrica, no hi haurà massa activitat aquí, no podran fer massa res, no hi ha tantes coses de ceràmica a exposar. Doncs ja demostreu que, primer, la realitat de la Bisbal d'Empordà ha anat històricament sempre molt lligada a la ceràmica, evidentment, i que també hi ha, com em comentaves tu amb Xavier, hi ha un munt d'ofertes i d'artistes centrats en la ceràmica i que no te'ls acabes.
1: Sí, tenim molta sort. Mira, per una banda, pensa que tenim un fons propi del museu de més de 15.000 peces. O sigui, estem parlant d'un fons extraordinari, únic a tot Catalunya. Jo crec que un fons amb aquest nombre i l'interès del patrimoni que conservem no existeix. Això per una banda. Per l'altra, el que també comentaves, no? O sigui, tenim la sort de que la ceràmica de la Bisbal està en un moment important. Penseu que al voltant de la Bisbal i poblacions veïnes hi ha al voltant de més de 50 artesans que es dediquen doncs, a la ceràmica, i alhora també, a part de l'escola de ceràmica, també hi ha un cicle formatiu que justament s'ubica aquí al museu, en el qual s'estan ensenyant els nous professionals ceramistes del futur. No? Per tant, bé, jo crec que estem creant un espai al voltant del museu que ens permet doncs, això, poder parlar del passat, del present actual, a partir de les exposicions que estem fent, i del futur, que són aquests cicles formatius de nous ceramistes. Per tant, bé, jo diria que si tinguéssim que fer allò una diagnosi de quina és la situació de la ceràmica a la Bisbal en aquest moment, et diria que és una situació, evidentment, no és òptima al 100%, perquè s'hi ha de tendir, però sempre es pot millorar, però sí que és una situació que podríem dir és una situació prou interessant i prou bona en aquest moment.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Xavier Roques del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà. Aneu-hi, és una recomanació personal ja, aneu-hi, visiteu-hi, perquè hi ha unes exposicions precioses i unes obres que no sabíeu que es podien fer amb un material com és la ceràmica, que són realment meravelloses. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Supermatí, per explicar-nos una mica què hi feu i què s'hi cou en aquest Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà, i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies.

0: cal fer una mica de balanç de la tempesta dels aiguats que vam tenir ahir al Baix Empordà. Molt irregulars, però en general quantitats de precipitació molt abundants. Destaquen aquests 117 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, també 100 a la Bisbal d'Empordà, però també 80 a l'Estartit, 80 a Begú, 50 a Verges, 60 en alguna raconada també de l'interior del Baix Empordà, però en canvi registres més modestos al sud de la comarca. 5, 6 litres per metre quadrat a Palamós, a Calonge o, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols. Una tempesta molt intensa, uns aiguats que van deixar desperfectes, que no es repetiran avui dimecres. Avui esperem una jornada tranquil·la, amb núvols alts, decoratius i amb una temperatura elevada. Altre cop, 28, entre 28 i 30 graus de màxima, amb mar de fons de xaloc i amb una mica de garbí. Demà dijous canvia el vent, vent de gregal, i podríem tenir alguns ruixats.
1: Doncs un dia avui de transició entre ruixats, els ruixats d'ahir que van fer més de 100 litres per metre quadrat a municipis d'aquí del Baix Empordà com Torroella de Montgrí i com també la Bisbal. Gràcies, Isaac, per aquesta previsió meteorològica. Nosaltres hi tornarem, com sempre, aquí al Supermatí de Ràdio Capital en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú demà a les 8 del matí en directe des d'aquí, des de casa nostra, per explicar el que passa a la comarca del Baix Empordà. Que vagi molt bé, adeu-siau i fins demà. Adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: La millor música del món.
0: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.
7: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Una banda que en directe, doncs, guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta Connexió Psíquica. Sona, Capital.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 89 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
11: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
12: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
5: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
8: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 100% Empordà. 100%
2: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
4: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
4: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
3: Escola de Fotografia ERAM.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres.
3: Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat. L'episodi de pluges ja ha acabat i els rius tornen a la normalitat. Al Baix Empordà, el Daró manté encara un cabal més alt de l'habitual. El temporal ha deixat prop de 1.800 trucades d'emergència i més de 800 avisos als bombers arreu del país.
4: El Baix Empordà ha registrat pluges històriques. En poques hores s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat. Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà han sumat els registres més alts. L'aigua ha obligat a tallar carreteres. També ha fet créixer rius i rieres. Els serveis d'emergència han rebut desenes d'avisos.
5: L'Oncotrail batrà aquest cap de setmana el rècord de participació amb gairebé 3.500 participants. Prop de 400 equips recorreran 100 quilòmetres per Baix Empordà, la Costa Brava i les Gavarres. La prova ja ha recaptat més de 475.000 euros per a la lluita contra el càncer. Aquesta serà la 13a edició de la cursa solidària.
6: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni frena durant un any l'obertura i l'ampliació de diversos negocis. La mesura afecta la restauració ràpida, els comerços oberts tot el dia, els basars i els negocis vinculats al cannabis. També inclou alguns serveis d'estètica. El consistori aprofitarà aquest temps per definir una nova regulació municipal.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres.
7: Al Baix Empordà, matí amb ambient majoritàriament serè, però el cel es taparà. Temperatures suaus amb màximes d'entre 26 i 29 graus i mínimes al voltant dels 20. A Albons plou amb intensitat i s'esperen ruixats molt forts, vent fluix en general. En els pròxims 2 o 3 dies, més núvols i inestabilitat.
2: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Manà, manà. Maxil·la
10: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxil·la Estètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
12: Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Manà, manà.
13: Maxil·lo Estètic.
14: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet, a la Bisbal, les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà, fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
15: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
16: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
17: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
18: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
17: I el manteniment?
18: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
19: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
20: La millor música del món.
21: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
21: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Lapés. La millor varietat musical en una sola ràdio.
21: Ràdio Capital.
20: La ràdio de l'Empordà.
22: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Una banda que en directe, doncs, guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: I ara mateix a la Ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
0: Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions perquè saps que no ho entendràs, perquè et canses d'esperar i de no saber exactament què estàs pagant.
2: I si fos fàcil?
0: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades, sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 89 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
6: La Juventud Baila encara.
3: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya.
16: El govern de tothom.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
18: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
17: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
20: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
21: I amb la ràdio, també.
20: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
21: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
20: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
22: La millor música del món.
23: La millor música del món.
22: A Ràdio Capital.
23: Ràdio Capital.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: És una d'aquelles cançons que fa estiu. Ell és Marc Cambori, això, Belong Together.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tones, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
2: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
0: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: 5 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
0: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
7: La Juventud Baila encara.
4: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme, Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Ahir va ser una tarda complicada, eh? Les tempestes van fer de les seves a la majoria de comarques de Girona. Sense anar més lluny, ahir a l'Estartit semblava que fóssim a Venècia, eh? Als seus carrers hi navegaven tranquil·lament caiacs, i és que van caure 115 litres per metre quadrat. El Daró, a la Bisbal, que estava adormit, es va despertar de cop amb molta mala folla, i a Girona jugaven a ping-pong amb les boles caigudes del cel. Va, passem pàgina, perquè això és el que té la tardor. Avui torna a estar una mica ennuvolat, esperem que no repetim els ensurts d'ahir. De totes maneres, ens tornarem bojos, eh?

0: Qui està una mica boig, però ens encanta, és l'Albert Fort, líder de l'Orquestra Diversiones, que ens presentarà un diverhit. Tindrem les col·laboracions dels periodistes Dani Cortés i Carles Ayats i començarem amb en Martí Gironell, que d'aquí una setmana estrenarà nou llibre. En parlarem del nou llibre la setmana que ve. Però avui és aquí, com cada dimecres, perquè ens contesti la pregunta del dia. I ja us avanço que avui va d'invents.
1: ...972-313-702.
0: Quin és el millor invent que us ha facilitat la feina? La rentadora? L'ordinador? El correu electrònic? El GPS que ha aconseguit que arribi tard sembli culpa del trànsit i no nostra? Però n'hi ha un que, si desaparegués demà, ens faria mirar la pantalla en pànic. El copiar i enganxar. Abans, per repetir una informació, calia tornar-la a escriure. Ara dos clics i llestos. És la màxima expressió de l'eficiència que es fa en 3 segons una feina que abans ocupava mitja hora. I el millor és que ningú sap exactament qui treballa més, si vosaltres o el control més C i control més B baixa. Perquè sense copiar i enganxar, moltes carreres professionals quedarien reduïdes a una llibreta i molta gent descobriria que en realitat no sabia fer res. Amics, comencem.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí Gironell.
1: El noi dels llibres, el noi de Besalú, que ha crescut una mica i que...
2: Una mica
1: i força. L'altre dia vaig passar una altra vegada per Besalú i m'hi vaig aturar, posar benzina.
2: Anava a dir... Digues.
1: No, que per cert, a la benzinera de Besalú de la Repsol està caríssim. Sí. Està caríssim allò, eh? Hòstia...
2: Sí, bueno, però jo crec que és a tot arreu, no?
1: No.
2: Excepte aquestes...
1: No.
2: A la Repsol. Bueno, Repsol, tinc entès que és la més cara.
1: La més cara. Hi ha aquestes low cost d'esclat i... Per cert, he descobert que les dues benzineres més barates de les comarques de Girona, ara us ho diré, i tu dic que tu, Martí Gironell, per si vols fer una escapada, una és a Olot, al costat del camp de futbol de l'Olot, i l'altre és entre Cassà i Llagostera. Entre Cassà i Llagostera hi ha una benzina d'aquestes low cost, és la més barata. La d'Olot em sembla que és la més barata, eh?
2: Bueno, mira, quan el meu fill hagi d'anar a jugar contra l'Olot, que ja hem d'anar aviat, ja miraré d'arribar-hi així força just i així faré una carregada.
1: L'altre dia vaig trobar la de 95 a 1,76.
2: Sí, bé, és que jo poso gasoil, o sigui, nosaltres tenim un cotxe que és elèctric i l'altre que és el de gasoil. El de gasoil l'altre dia el vaig omplir, vaig posar 60 euros, només ho vaig posar, i estava també a uns 70 llargs, també, eh? Però hi ha alguns llocs que han posat el 2 ja.
1: I tant, la majoria.
2: Bé, ja, ja. Com que continua amb l'aixeta tancada de l'estret d'Hormuz, ell ja li va bé, perquè com que té el petroli de Venezuela, els americans no se'n ressenten.
1: El cabró, en fi, no em facis dir per Olot, és que aquesta tarda, de moment, estic molt tranquil. Escolta, parlant de tranquil·litat, tu ahir la tarda no estaves gaire tranquil, eh? A Vilablareix?
2: No, perquè ens va caure un patac d'aigua bastant important, més de 40 litres per metre quadrat en molt poca estona, i ens va entrar aigua i vaig estar amb la meva dona aquí traient aigua i eixugant llibres amb secador com
1: una mala cosa. Ostres!
2: Sí, perquè tenia... Mira, les dues caixes dels nous llibres de Mala Veïna en català i en castellà, encara no els havia, com aquell que diu, fet l'unboxing, no?, ara que diuen, i encara estaven a les dues caixes de cartró. Les dues caixes de cartró estaven a terra, l'aigua va entrar, clar, evidentment, tots els que estaven a la part de sota van quedar molt, molt tocats i allà
1: l'aigua va entrar a casa teva o és que tenies la finestra oberta i va entrar i es va mullar tot?
2: No, ja ho entendràs, o sigui, a la part de dalt tenim una terrassa i la terrassa té un forat per desembossar tota l'aigua. Això estava tapat, es va anar omplint, llavors l'aigua va entrar per la part, diguéssim, de la porta corredera. No ens en vam donar compte fins que vam veure que regantallava aigua al pis de baix. I vam dir, què passa aquí? Vam pujar dalt i hi havia dos dits d'aigua al despatx de dalt, diguéssim, on jo treballo, i on hi tinc tots els llibres. I llavors, clar, aquests són els que van quedar més mal parats. Tres o quatre que els vam salvar amb el secador, eh? Però sí, va fotre un patac d'aigua bastant important, però vaja, res a veure amb les imatges de l'Estartit que he vist, o de Sant Cugat, o d'altres bandes.
1: Sí. I de Girona amb la pedregada i tot plegat, en fi. És el que té
2: És que, a veure, la pedregada aquesta de Girona, ara, just també fa una setmana, jo anava a la Casa de Cultura a presentar un llibre d'un company que ens va enganxar aquella màniga d'aigua que va caure també fa una setmana, i vaig trigar de Vilablareig a Girona una hora i mitja.
1: Clar.
2: I vaig deixar el cotxe allà a la zona d'Hisenda i vaig continuar a peu fins a la Casa de Cultura, si no arribava. O sigui, estava tot col·lapsadíssim i hi havia cotxes amb els impactes de la pedra a la xapa. Vull dir que va ser important, i suposo que cada dos per tres ens hi trobarem més, no?, amb aquestes patacades de mal temps.
1: Ja sé que em desvio del tema, però això que em dius que vas tardar tant per culpa de la pluja, un dia m'agradaria tractar en aquest programa, que suposo que també tens una opinió. Clar, tenim unes infraestructures de fa 20-25 anys, quan a les comarques de Girona em sembla que hi havia 600.000 sí. persones o 600.000. Ara som més sí. de 800.000. Girona, entre Girona, Salt i l'àrea metropolitana, hi ha cap a sí, sí. 200.000 persones. Clar, hi ha dies que per entrar a Girona, des de la zona de Barcelona, des d'allà del Decathlon i tota la història, per entrar allà, a la rotonda...
2: Sí, la zona sud.
1: La rotonda sí, sí. aquella, la... on a l'autopista per Salt, és horrorós allò.
2: Sí, sí, no, o sigui, tots els accessos a Girona, te'ls miris per on te'ls miris, s'han barcelonitzat, és una salvatjada. I clar, és això, els accessos són els que eren antigament, però el volum de trànsit s'ha quintuplicat. Llavors, no entenc com no hi han posat solució a això, perquè és que cada dia va més. I el problema que tens després és que quan aconsegueixes entrar a Girona, no aparques,
1: no.
2: perquè està tot... els aparcaments també són de l'any de la Maria Castanya, són petits, sí, de seguida s'omplen i ni la zona blava. Llavors dius, què has de fer? Anar-hi a peu? Anar-hi en bici? Bé, i si vens de Palamós, què fas? Nedant?
1: Sí, escolta. Tu, i una pregunta en veu alta, que potser tu me la podràs contestar, és que tinc una mania. El tram d'autovia per accedir a l'AP7, la sortida sud de Girona de Salt, que hi ha dos carrils per banda... que el ferm està en unes pèssimes condicions, sembla que vas navegant amb sots i coses. Qui ho ha d'arreglar, això? L'Ajuntament de Salt, el de Girona, la Generalitat, l'Estat, o el de Vilablareix?
2: No ho sé, suposo que el que sigui titular d'aquell tram de via, que no sé exactament què és, no? Però no sé si deu ser la Generalitat o l'estat espanyol, o no, és que allò no sé què és, no sé si és nacional, no sé si és comarcal, no en tinc ni idea. Però sí,
1: és horrorós.
2: És, bueno, saps què passa també? Que com que allà al costat hi ha un aparcament de camions, vulguis que no, el ferm cada vegada va quedant més xafat. I això se'n va ressentint, i el que dèiem abans, i el volum de trànsit és molt més alt que fa uns anys, no hi has fet cap inversió, l'única cosa que vas fer és arrencar les cabines i els peatges, i ja està. I traient aquesta nosa, encara continues tenint més problemes i més embussos, no ho sé, no ho entenc. No. Jo, sempre que puc, intento evitar sortir per allà i me'n vaig per aquí darrere Fornells, diguéssim, i vaig a buscar l'autopista per allà perquè no tens tants problemes, perquè si no quedes enganxat allà.
1: Clar. Escolta, tenim molt, molt poc temps, però contesta'm la pregunta d'aquesta tarda. Quin és el millor invent que t'ha facilitat la feina? Tu em diràs que abans escrivies amb una màquina d'escriure d'aquestes i ara l'ordinador és això?
2: No, jo ja sempre...
1: La feina. Tu em diràs que abans escrivies amb una màquina

0: alternatives quan el trànsit està molt complicat, de vegades no tens més alternativa que passar per allà, però jo, que volto molt, és un invent que m'ha facilitat molt la vida en aquests últims 12-13 anys que volto molt, molt, molt, molt, molt.
1: Molt bé. Doncs escolta, a veure si acabes de voltar, no donis moltes voltes, no et maregis, però...
0: No. Què em posaràs?
1: Això.

0: escolta, escolta, escolta.
1: Ja, ja. Don't blame us if it's Sleeping Satellite, oh, no recordo com es diu. És una noia negra amb els cabells curts, però no sé com es diu.
0: Tasmin Archer. És boníssima aquesta cançó. Te'n recordes?
1: Ara, sí senyor, Tasmin Archer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, tant, tros de veu. Sleeping Satellite, i tant, i tant.
0: Doncs va, l'escoltem.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bueno.
1: Va, doncs posa-la des del principi i no l'esgarrem.
0: Adéu.

0: Mariah Carey amb el seu Hero. 2:45 i 5 minuts. Culture Cup ens esperen d'aquí a 3 minuts. El temps just i necessari per escoltar la Publi. Res, tornem d'aquí uns moments, eh? No marxeu!
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem d'invents i la pregunta és: quin és el millor invent que us ha facilitat la feina? La rentadora? L'ordinador? Vaig dient idees, eh? El correu electrònic? Missatges de WhatsApp? L'Anna des de Girona: per mi l'invent que m'ha canviat la vida és el mòbil. Abans, si volies parlar amb algú, trucaves o havies d'esperar arribar a casa. Ara ho tens tot a mà: missatges, mapes, banc, fotos, informació. És d'aquells invents que no valores fins que un dia et quedes sense bateria. Llavors sembla que t'hagin tret mig cervell. En Jordi és de Palamós, diu: jo ho tinc claríssim, la rentadora. No sé com s'ho feien abans, només de pensar en haver de rentar tota la roba a mà em venen tots els mals del món. A casa són quatre i la màquina treballa gairebé cada dia. És un invent molt glamurós, però probablement dels que més hores de vida ens ha estalviat. I quan es trenca de cop, descobreixes la importància que tenia. En Xavi és a Salt. Hola, Xavi, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: Sí? Què?
2: Aquí escoltant la ràdio, que és un bon invent també, eh?
1: Home, és, mira, la ràdio té, aquí a l'estat espanyol té 100 anys i en Marconi la va inventar més abans. Jo crec que deu tenir cap uns 120 i escaig anys, una cosa així, eh?
2: Vull dir que... Sí, no, no, està molt bé, és un bon invent i per dormir va molt bé, eh?
1: Ah, gràcies. Gràcies.
2: O sigui, bueno, depèn de l'hora, eh? Depèn de l'hora.
1: Ah, esclar. A veure, jo et confessaré una cosa. Si jo no tingués la ràdio al vespre per dormir, amb l'auricular a l'orella, no podria dormir.
2: No, és així, és així.
1: Sí, sí.
2: Jo també ho faig, bueno...
1: I escolto podcast, coses, però si hi ha música, res, perquè em despista. M'he de concentrar en alguna cosa de contingut, concentrar-me en què parlen d'alguna cosa, i d'aquesta manera quedo fregit en res, en 10 minuts.
2: Si no jo escoltava...
1: Què escoltaves, tu?
2: Jo quan era més jovenet, ara perquè a vegades tampoc, ja em dormo abans d'enxufar la ràdio, ja estic dormint, eh? Però quan era més jovenet m'agradava molt escoltar La nit dels ignorants, que parlàvem de qualsevol tema, qualsevol hora, i m'encantava.
1: Està bé, sí. Saps que La nit dels ignorants, a mi em sona això, eh?
2: Sí, bueno, doncs això és que tens una edat, eh?
1: No, tinc una edat no, perquè durant 6 anys el vaig presentar, aquest programa.
2: Ah, sí, carai, tu vas, mira, doncs així te devia escoltar jo també, eh?
1: Home, clar.
2: Clar, clar, segur.
1: Va ser 2001 fins al 7 o 8, una cosa així.
2: Sí,
1: ja tenim una edat, sí. En fi, escolta, què volia dir jo? Sí, digue'm el teu invent.
2: A veure, com a invents així petits i quotidians, que a vegades no hi pensem, jo en tinc molts. Sí, que per exemple, ara m'ha vingut al cap un, que són, per exemple, qualsevol cosa que pots dir bateries recargables, com les piles, qualsevol, i que t'estalvies d'anar a buscar més piles quan en compres una vegada i us el pots anar carregant.
1: Qualsevol cosa que
2: tingui bateria. Però si has de dir-ne un, i tinc una mica d'història, seria com el GPS.
1: He sentit
2: algun noi també que deia alguna cosa del GPS.
1: En Martí Gironell ha dit que sense el GPS no podria anar a... No sé si a Barcelona... Jo t'ho dic en sèrio. Jo a Barcelona sense GPS ara en aquests moments ho tindria fotut, eh?
2: Sí, a més trobo que és un bon invent. Jo t'haig d'explicar la meva història. Jo vaig, quan era jovenet, quan vaig fer els 18 anys, el meu pare em va donar les claus de la furgoneta, i el meu pare és tapisser, i ara és jubilat, però encara fa alguna cosa, i jo anava fent, anava buscant doncs els sofàs, els mobles, cap aquí, cap allà, havia voltat tota la província de Girona, Barcelona, havia arribat fins a... jo què sé, a Marsella, i anava amb plànols.
1: Ostres, sí. Plànols de la Michelin, te'n recordes? O de Campsa?
2: Sí, bueno,
1: o de Campsa?
2: O de Campsa. Però bueno, jo és que obries la guantera del cotxe i no hi cabia res més que plànols. Sí. I era arribar a un poble nou i el primer que fèiem era arribar, anàvem amb el punt d'informació o a l'Ajuntament i et donaven un plànol. I allò era una relíquia. Ah. I havia arribat el moment que a mi me deies, per exemple, jo que sé, el carrer dels Pavos, i jo sabia que allò era Blanes. Ah. O sigui, hi ha carrers que es repeteixen, com tipus Barcelona, Girona, però hi ha carrers molt puntuals de qualsevol poble, i jo anava i ho sabia tot. Es va inventar el GPS, i me vaig començar a adaptar el GPS, em vaig oblidar dels plànols, i ara no me'n recordo de cap nom de Girona.
1: Clar.
2: Dels carrers de Girona.
1: Clar, tinc tan integrat
2: que, amb el GPS per tot arreu.
1: A veure, a Girona no el necessito, el GPS, però...
2: No, però si t'ho dic... Però si vas... Un carrer en concret...
1: Sí, un carrer en concret, sí. Però, a més, va molt bé el Google Maps, ja podem dir-ho, sí, que és el que fa servir més o menys tothom, i, a més, t'avisa dels radars i fins i tot de les zones on hi ha congestió de trànsit. T'ho indica en vermell,
2: de tot.
1: Vull dir que fa de tot, excepte pipí i caca com les nines, fa de tot, eh?
2: I tant. Saps com funciona això del tràfic? De com sap que hi ha acumulació de cotxes?
1: Pel teu mòbil?
2: Pels mòbils. Diu que va haver-hi un senyor una vegada, ara no me'n recordo a quina ciutat era, em sembla que va ser cap a Londres o Anglaterra,
1: sí,
2: va carregar un carro d'aquests, un carro de la compra, i va ficar 90 mòbils a dintre el carro i va col·lapsar tota la ciutat perquè anava a peu col·lapsant carrers.
1: Que bo.
2: Aquesta és verídica, aquesta.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Xavi, una abraçada molt forta. Per cert, plou a Sal ara en aquests moments o no?
2: Ara mateix no. Ben. Ara mateix encara fa una mica de caloreta.
1: Molt bé. Doncs apa, pau i que duri. Adéu.
2: Molt bé.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Cinc de la tarda i 5 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4 Ràdio Capital, 95.6. Us recordo que d'aquí uns moments, com és tradició cada dimecres, anem de Divergits, de la mà d'un personatge que ens diverteix amb els seus comentaris i és el líder de l'orquestra Diversiones, l'Albert Fort. Serà d'aquí 10 minuts. Fins ara.

0: És un quart de sis, és el rock DJ de Robbie Williams i ara mateix el que ens arriba és el Diver Hit. Amb l'Albert Fort, el líder de Diversiones. Albert, bona tarda.
1: Molt bona tarda, senyor Bosch, com està vostè?
0: Doncs molt bé. Ha refrescat, noi?
1: Sí, ara jo porto xancletes i ara podem, estic començant a sentir aquesta frescor pels peuets. Però bé, ja tocava una mica, no?
0: Sí, una curiositat, vull entrar un momentet a casa teva, però de bones maneres. Encara dorms amb la finestra oberta o ja està tancada?
1: Sí, amb la finestra oberta hi ha un llençol que em tapo, et sembla. Podria anar sense tapar-me i tancada la finestra, però saps aquella fresqueta que entra i tapes?
0: Sí, sí,
1: quina gustirina.
0: Està bé.
1: Ja faig coses de gent gran, això de que gustirina quan te tapes amb el llençol.
0: Sí, però està molt bé, tu, escolta. Tu, saps què demano avui? Quin és el millor invent que us ha facilitat la feina i que avui dia el trobaries a faltar? No em diguis el mòbil, o si vols sí, dono-hi, jo que sé, per exemple, idees o suggerències, rentadora, ordinador. Fins ara, la majoria de la gent parla del GPS. I arran d'això, la meva pregunta és, l'Albert Fort, líder de Diversiones, sap anar pel món sense el GPS?
1: Bueno, hi vam anar-hi, no? I vam anar-hi, una època i vam anar-hi amb aquells mapes, sí. Aquells mapes espagables.
0: I tant!
1: La pàgina D passa a la F.
0: Repsol, hòstia, Michelin hòstia, i tot era, això. Sí.
1: Això era dramàtic, sí. Mm. Bueno, i preguntant, no? Te'n recordes abans?
0: Sí.
1: Llavors la ventanilla, escolta, va per anar al carrer, sí, gira a la dreta, a l'esquerra. I bueno, llavors t'anaves aproximant i d'això, sí, home, podria viure sense GPS. No podria viure sense una màquina de cafè.
0: Una màquina de cafè. Però sí. És veritat que un dia m'ho vas confessar que eres molt cafeter. Puc repreguntar quants cafès aprens al dia?
1: Sí, entre 5 i 6. Tampoc són tants.
0: Ostres. I tu, i pots dormir bé a la nit? O hi ha una hora que dius... Sí? Sí?
1: Jo puc anar a sopar i fer un cafè i arribar a casa i quedar tieso, però tieso perdut. Sí que és veritat que després allà, normalment ara últimament, vaig a dormir aviat i allà les quarts de sis, les cinc, quarts de sis, ja em desvetllo i em costa tornar
0: a
1: agafar el son, sí. No sé, suposo que són hàbits de l'edat.
0: Clar,
1: abans
0: sí.
1: Anava a dormir molt més tard i ara a les 10 o a les 11 ja, hòstia, ja, agafo el sofà i allò.
0: Això és la bellesa. És la
1: caja tonta, és allò que poses la tele per quedar-te dormit. Quedo com un liron.
0: Escolta una cosa, com que és l'edat i tot això, el dia que et jubilis i vagis a Benidorm, et tocaran les cançons que cantes tu amb Diversiones.
1: Sí, pot ser. Amb allà amb un pianillo, saps? Un pianillo d'aquell. Un tio amb un pianillo amb una jaqueteta d'aquestes de lentejuelas i cantant allò, ximba.
0: Sí, sí.
1: De que me gasto ya no vivo
0: cantando. Yeah. Si vas a venir...
1: Et quedaré un far de plorar o agafaré directament al Mueble Bar i aniré allà i tu posa'm aquí alcohol i ja que sigui el que Déu vulgui.
0: Exacte. Tu saps una cosa, ara que parlem de Benidorm, els viatges de l'Inserso...
1: Saps que no hi he estat mai? No hi he estat mai.
0: No hi he estat mai? Doncs està, no. Molt, està bé, eh? Si tu mires...
1: Van dir que hi ha uns gratacels increïbles,
0: sí.
1: No?
0: No, està... Té les seves coses, eh? O sigui, és una ciutat vertical, però està bé, eh? Està bé.
1: Bueno, ja irem d'aquí uns anys, irem amb el bus, quan surti de Palafrugell, irem amb el bus tu i jo,
0: sí.
1: I bueno, farem allò, un llibre d'aquests, no?
0: Exacte. Saps què farem tu i jo? Llogarem la sarfa i ens n'anem a l'Inserso, vale?
1: Sí, totalment.
0: Molt bé. Escolta, avui has triat una cançó...
1: Tu i jo amb el micro, saps? En el bus, baixant cap a baix, amb el micro del bus. Vinga, va, mans en l'aire, nois i noies. I ara fotrem un xou allà. Encara ens sortirà gratuït.
0: Sí,
1: tot,
0: home.
1: Perquè farem d'animadors.
0: Guanyarem la primera pela, no pateixis. Escolta, digue'm per què collons has triat aquesta cançó?
1: No sé, ja t'ho he dit. T'he dit que t'he passat aquesta i dic, no sé per què. No em diguis per quin motiu. No és una cançó que escolti quasi mai. És una cançó que algun dia vaig pensar de posar-la en el repertori,
0: sí.
1: Però no vaig pensar que molta gent tampoc la sabia.
0: No.
1: I avui m'ha vingut i dic, hòstia, Luis Miguel per mi és un referent últimament. En Bisbal un dia ho va dir-ho, quan va començar a l'Operació Tio Fred, mi referent és Luis Miguel. I jo pensava, qui és aquest en Luis Miguel?
0: Sí.
1: I clar, he anat descobrint que Luis Miguel ha tingut moltes etapes, però l'etapa aquesta d'aquesta cançó, que és quan era criatura, Però és que, és extraordinària,
0: és que ningú, ningú reconeixerà la veu de Luis Miguel, perquè és que és un, és, em sembla que tenien 12 o 13 anys aquí amb una veu primeta que d'allò, eh? Sí, sí, sí.
1: Pot ser, pot ser.
0: Sí, sí, sí. En fi.
1: Doncs res, dos enamorados. No sé si es diu així la cançó.
0: Un home Somos dos enamorados. No, no, és un home más uno igual a dos enamorados.
1: Hòstia, fàcil de fer la lletra també, eh? Però uno más uno son dos enamorados.
0: Exacte, sí.
1: Ja està, classes de matemàtiques.
0: Exacte, aquest a Mèxic va anar, li anaven bé les mates.
1: Uno más uno son dos enamorados. Hòstia, quin títol impressionant. No, això no de, en els discos no devia, no, no, no, no devia cabre, no, no, en una mateixa...
0: No, no, no, no. Bueno, tu...
1: Saps que abans te'n recordes els casets que hi posava sí, totes les lletres?
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Aquesta
0: sí,
1: ocupava dos línies no, del casets.
0: No, o tres, o quatre.
1: O tres.
0: Bueno, escolta, va, no em facis riure més que estàs com una cabra. Tu, posem la cançó i que la gent, si no li agrada, que sàpiga que dura 2 minuts 34 segons i que baixi una mica el volum i que després el torni a pujar. Apa!
1: Serà ràpid, no?
0: Ah,
1: serà
0: sí,
1: ràpid.
0: Serà ràpid.
1: Vinga, va.
0: Adéu!
1: Abraçada.

Oh, quins crits, mare meva. Oh, bueno, escolteu, situem, per si heu fet un zapping i heu pensat que no érem nosaltres, som nosaltres. Falten 6 minuts per 6:45 de la tarda. Això és Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6, però com que els dimecres l'Albert Fort fa de les seves, doncs hem posat aquesta cançó de Luis Miguel, que, mare meva, havia de, aquí encara havia de fer el canvi de veu, Anava a l'Escolania. Bueno, va, continuem.

0: Tot un dinosaure T-Rex amb el Get It On. 6:15 de la tarda i 2 minuts, i després de la publi...
1: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena.
0: Va una mica de figaflaues i busquem solucions i tirem enrere els problemes.
2: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre, en directe des del primer fins l'últim minut. Dia de partit, transmissions de primera, amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
6: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
5: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot / Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi. Capital.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dani Cortés.
1: Hola, Dani Cortés.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Doncs bé, t'has refet de les pluges intenses d'ahir, has navegat en barca pel Daró o per la, pels canals estil venecians de l'Estretit.
2: Aquí a Palafrugell, bé, ja vam superar-ho fàcil.
1: Sí.
2: Sí. Ara llegia que, no sé si ho heu comentat, que el Daró baixava amb, sí, amb olor de cendra, eh? I ara aquí...
1: Esclar, dels incendis.
2: Dels incendis. Sí. I ara aquí per Palafrugell se sentia una mica d'olor cremat, no sé si algú estava cremant, sí, alguna cosa, sí, o que no sigui que l'aigua del Daró que s'hagi pogut anar filtrant i hagi arribat aquí.
1: Perquè, per ara et fotré la pota, a Palafrugell no hi passa cap riu, no?
2: No, però hi ha molta riera.
1: Ah.
2: Hi ha molta aigua subterrània.
1: Molt bé. Escolta una cosa, avui estic parlant amb els oients i amb tu també, quin és el millor invent que t'ha facilitat la feina? Parlem de la rentadora, de l'ordinador, feia conya, amb, clar, tu ets d'una altra generació, del cortar i pegar, no?
2: Sí.
1: Que abans havies d'escriure-ho manualment. No em diguis coses molt recents perquè sé que vas cap a la intel·ligència artificial, però...
2: Sí, perquè això és, sí, el que m'ha facilitat la vida actualment, sí, en molts àmbits, en, sí, tots els àmbits de la vida, sí, per viatjar, per exemple, per planificar viatges,
1: sí,
2: és un abans i un després per tot.
1: Dóna'm un exemple, va, a veure, un exemple de l'utilitat de qüestions banals com, per exemple, organitzar un viatge, sí, a través de la intel·ligència artificial.
2: És a dir, jo tinc una conversa amb el pròxim viatge que faré, que serà el desembre, un viatge llarg, i allà li vaig enviant tota la informació del meu viatge. Vols,
1: hores,
2: hotels,
1: de vols, preus, hores, sí, i tot.
2: Tot el que volem fer, la planificació que hem preparat, i ja, fins fa un temps em servia per organitzar, però ara em serveix perquè em faci recomanacions, i ara sí que en aquests moments, sobretot si tens la versió del ChatGPT, per exemple, la versió de pagament,
1: sí,
2: ara ja sí que la informació és molt fiable, i és tan fàcil com, però, mira, ahir tenia un dubte, no? Un dels ítems d'aquest viatge serà fer una caminada per un lloc on hi ha cascades i hi ha llacs i així, i per internet tothom deia et pots banyar, però vaig pensar, moment, et pots banyar segons l'època de l'any, i li vaig preguntar a quina temperatura està l'aigua,
1: sí, sí,
2: d'aquesta, abans ho havies de buscar en fòrums,
1: clar,
2: o el que sigui,
1: clar, clar,
2: i ara
1: clar,
2: em va respondre, mira, aquests dies estarà aquesta temperatura, ta, ta, ta, ta, i ja tinc una resposta, la resposta és que no em banyi, però...
1: Escolta, i una cosa, un dubte, et falla les reserves dels bitllets o no encara?
2: No, això encara no.
1: No, això encara
2: no.
1: Molt bé, i hi arribarem, tu, està molt bé, eh? jo la pròxima vegada que viatgi ja ho faré d'aquesta manera, per primer de comprar la de pagament. Escolta, va, parlant de... Mira, una aplicació creada a Santa Coloma de Farners per ajudar un nen amb dislèxia ja s'utilitza en un centenar d'escoles d'Alemanya.
2: Doncs sí, aquesta història comença a Santa Coloma de Farners amb una dificultat molt quotidiana, un pare que veia que el seu fill tenia problemes per llegir. Tots dos tenen dislèxia i per tant ell coneixia bé les dificultats que podia provocar un text convencional. I la solució va ser crear ReadBee, una aplicació que transforma els textos perquè siguin més fàcils de llegir. El sistema permet modificar la tipografia, fer la lletra més gran, augmentar l'espai entre línies i separar les paraules en síl·labes. També es poden acolorir aquestes síl·labes o paraules senceres, i això permet adaptar el text a les necessitats de cada lector. La idea inicial era, per tant, que el nen pogués continuar llegint llibres adequats per la seva edat, però amb un format que li facilités la lectura. Això ja ho van notar a casa, el nen ja va començar a afrontar la lectura amb menys dificultats, i després l'escola es va interessar per l'eina i el projecte va començar a créixer. I ara, com dèiem, ja s'utilitzen un centenar d'escoles d'Alemanya, i a Santa Coloma de Farners també s'està fent una prova pilot des del mes de maig amb alumnes de primària i estudiants de secundària que tenen dificultats lectores, i també aquesta aplicació tindrà presència a la Fira del Llibre de Frankfurt, una de les cites editorials més importants del món.
1: Clar, si tu si ara et demanés còmics de la teva infantesa, ni Tintín, ni Mortadelo i Filemón...
2: Sí, home, i tant.
1: Sí? Ah, sí?
2: Mortadelo i Filemón i Astèrix.
1: Ah, cony.
2: Sí.
1: Està bé.
2: No, una cosa és que sigui molt jove i l'altra cosa és que no em pugui interessar per coses que han passat abans. A banda que Astèrix i Mortadelo continuen editant, ara en el cas d'Astèrix, tot i la mort dels seus autors, en el cas de Mortadelo veurem què passa.
1: Jo soc tintinòleg.
2: Jo no tant de Tintín.
1: Doncs mirem, dic això perquè una paret de Caçada de la Selva s'ha convertit en un enorme homenatge a Mortadelo i Filemón i a l'Ibáñez.
2: Sí, al darrere del mural hi ha un veí del municipi que fa anys que col·lecciona pràcticament qualsevol cosa relacionada amb aquests dos personatges, i quan diem qualsevol cosa, les xifres ajuden a entendre les dimensions de la col·lecció, perquè té uns 3.400 còmics, llibres i revistes, hi ha historietes publicades a Espanya i exemplars arribats de diferents països i en diverses llengües, i això cal sumar-hi aproximadament un miler d'objectes, figuretes, jocs de taula, videojocs, cartells i tota mena de productes relacionats amb els dos agents secrets, els dos agents de la TIA. També conserva articles de premsa, reportatges de televisió i entrevistes acumulades durant dècades. I ara aquesta afició ha sortit de casa i ha arribat al carrer. El col·leccionista ha dissenyat un mural que ja es pot veure en una paret de Caçà de la Selva i compta amb l'autorització de la família i de l'editorial del creador dels personatges.
1: És molt xula, he vist la foto al diari, és molt xula.
2: No només hi ha en Mordor i Felemó, hi ha en Rompetechos, hi ha el Botones Sacarino, hi ha la Trece Rue del Percebe.
1: Que genial.
2: Sí, és molt xulo, és molt xulo. I també referències directes a Caçà, per exemple, elements vinculats al suro, a la tradició musical del municipi o al concurs de pintura sobre asfalt que se celebra durant la Festa Major, i, per tant, aquest mural passa a formar part de la ruta d'art urbà que s'està desenvolupant al municipi.
1: Deixem Caçà i anem a Sant Climent de Peralta, que ara mateix, si em dius com s'hi va, no sabria anar-hi, però bé, ja ho buscarem ara amb el ChatGPT. Escolta, Sant Climent de Peralta ja ha començat un procés que necessitarà més d'un mes per convertir la llenya en carbó vegetal.
2: Doncs sí, la carbonera de Forallac, que aquest any arriba a la 32a edició i que recupera una manera de treballar el bosc que durant molts anys va formar part de la vida de les Gavarres. El procés es pot seguir al paratge de Lluís Pla a Sant Climent de Peralta. Tot va començar el dissabte passat amb l'empilar, que és la primera fase en què la llenya es prepara i es col·loca formant l'estructura de la carbonera, i el següent pas arribarà el dissabte 3 d'octubre, aquest dissabte, amb l'embalumat. La pila de llenya quedarà preparada i coberta perquè més endavant pugui començar la transformació. I l'encesa està prevista a partir del 12 d'octubre, i en aquell moment començarà la cuita, que s'allargarà fins al 1 de novembre, i durant aquestes setmanes cal controlar constantment la combustió perquè no deixi de cremar la llenya, i tot plegat permet veure un procés que antigament estava molt més estès als boscos del territori, perquè servia per elaborar carbó, però ara també, clar, això s'ha transformat també en una qüestió turística. Es programen visites gratuïtes per conèixer la carbonera, la rajoleria i el forn de pega. Per tant, fins a principis de novembre, Sant Climent de Peralta torna a convertir-se en un petit aparador dels antics oficis vinculats al foc.
1: Però si és aquí al costat, és al costat de Cruïlles, a Peretallada, Baix Empordà... Ara m'he sentit... Estic fatal de geografia.
2: Sí, allà al costat, de la Masia. Després, anant cap a la Bisbal, passats als revolts de Torrent.
1: Molt bé, doncs apa, fins la setmana que ve.
2: Adéu.
1: Ves en compte amb els revolts de Torrent.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos han detingut a 3 homes d'entre 21 i 48 anys per un furt per distracció en un aparcament d'una fleca de Celrà i per un delicte d'estafa bancària. Els lladres van observar la víctima mentre treia diners i quan sortia de la fleca i es disposava a arrencar el cotxe, un altre vehicle la va distreure amb l'excusa d'un suposat gos perdut. Un altre home va aprofitar per endur-se-li la bossa de mà que havia deixat al seient del copilot. Després, els lladres van retirar diners en un caixer de Flaçà amb una targeta que havien sostret a la víctima. I els arqueòlegs han descobert un segon conjunt termal de luxe a la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge. El complex, del qual se n'han desenterrat dues piscines, data inicialment del segle II després de Crist, quan en aquest promontori davant del mar s'hi alçava una vila imperial. La troballa destaca perquè les termes conserven el paviment de morter, part dels bancs i de les canalitzacions. En paral·lel, aquest any, l'estudi d'una nansa decorada amb una serp de dos caps que es va trobar el 2021 ha vinculat el Collet amb la veneració del déu oriental Sabasi, un culte privat del qual quasi no hi ha evidències a la península ibèrica. I una dona rica acompanyada pel seu majordom en una mansió que cau a bocins i un amor impossible. Aquest és el punt de partida i la metàfora que centra l'obra Has Been, l'espectacle creat per l'artista de circ Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Cherakoui, en la primera col·laboració sobre l'escenari que fan plegats. L'obra, que protagonitzarà la inauguració de la 35a edició del Temporada Alta aquest diumenge, gira entorn del pas del temps i les reflexions i les pors d'uns artistes que s'han fet grans i que recorden allò que un dia van ser. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda, 5 minuts, última hora de cap a cap, Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com cada dimecres, anem cap a Figueres, perquè allà ens esperen Carles Aguiats, primer per saber notícies relacionades amb les activitats del cap de setmana, i després curiositats que s'hi amaguen amb grans èxits dels 80 i 90.

0: Carles Ayats.
1: Hola, Carles.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs molt bé. Quin temps teniu per Figueres avui?
2: Bé, avui més tranquil·let, però ahir també va ploure, potser no tant com a altres llocs de les comarques gironines, però déu-n'hi-do. I avui, a més, estava recordant aquesta última hora que t'he estat escoltant.
1: Sí.
2: M'ha semblat viatjar a finals del segle passat, també. Has parlat de Benidorm, de Luis Miquel, de Mortadelo i Filemón. M'has portat records, molts records. Jo havia estat a Benidorm, Jo era un d'aquells que un dia va anar-hi a treure el nas i va dir, home, potser això no és el que toca. A més, recordo sortir de l'autopista pensant que em podrien cobrar amb la targeta i no.
1: Ah, no?
2: Vam haver de començar a gratar-los les butxaques i buscar monedetes, no?
1: Però, per aquells que no ho sabeu... Digue'm la veritat, tu ho has trobat tan horrorós, Benidorm, com diuen?
2: Jo m'imagino que per l'edat i pel que podies fer el Benidorm de nit, no.
1: Sí.
2: Però bé, si ara hagués d'escollir tampoc seria una de les meves preferències, que sé que hi ha molta gent que s'ho passa molt bé i com tu bé deies, que quan arribem a certa edat va bé que ens hi portin, no? Per esplaiar-nos, però no és el meu lloc predilecte i...
1: Molt bé. Escolta,
2: i ja et dic, jo de Luis Miguel també m'ha fet gràcia, que vols que perquè jo recordo t'haver posat aquesta cançó,
1: Jo no, però és que és era horrorosa. Mare meva.
2: Sí, sí, però mira on està ell i on estem nosaltres.
1: Sí.
2: Un senyor que a més a més era... Imagina't, nascut a Puerto Rico, de mare italiana i de pare espanyol.
1: Sí.
2: Jo recordo que va venir el senyor promotor dels discos i va dir, no, aquest noi triomfarà, i tu dius, un altre, no? I mira'l on està ara.
1: Molt bé.
2: Però bé, sí que la veu li ha canviat, Va ser una cosa així com el Joselito, però a millor.
1: El Joselito. Bé, escolta, va, que això ja sembla cine de barrio. Escolta, tu, què hi ha de nou aquesta setmana per l'Alt Empordà?
2: Mira, doncs tenim gastronomia, tenim música i tenim activitats familiars. Mira, a Figueres se celebra el Fòrum Gastronòmic i la Mostra del Vi, que ompliran la Rambla de divendres a diumenge, si el temps ens respecta, i esperem que sí, senyor temps, amb tastos i cuina de restaurants com Alerta, perquè podreu tastar el Compartir Cadaqués, Castell de Peralada, Miramar, Empòrium, entre d'altres. A més, el pregó d'aquest divendres a les 7 el farà en Jaume Subirós del Motel Empordà. A Pedret i Marzà se celebra el Pedret Folk de divendres a dissabte i porta música d'arrel i dansa. Per aquells que continueu amb la panxa doncs, una mica buida, a l'escala comença la ruta de l'etapa de l'anxova que dura fins l'11 d'octubre. Aquest diumenge, per cert, se celebra la festa de l'anxova, on hi haurà el pregó d'en Fèlix Pons, que és el responsable de l'anxova milionària.
1: Home!
2: I per als fans del...
1: Home! Els números que he comprat a l'anxova milionària, no m'ha tocat mai res, però vaja, ella ha repartit molts premis,
2: Molts. És una d'aquelles que és una clàssica d'aquí al territori. Bé, i per als culers, dir-los que l'anxova d'or d'aquest any és per en Joan Maria Pou, el periodista.
1: Home, de RAC1.
2: Sí, exacte. O sigui que podeu barrejar anxoves, barcelonisme i de tot.
1: Entre altres coses, perquè em sembla que viu a l'Escala i té casa a l'Escala, en Joan Maria Bou.
2: És que, lògicament, saps que l'Alt Empordà igual que el Baix són llocs de bon viure i de bon veure i menjar. Com et deia, actes familiars, doncs, a Avinyonet de Puigventós, on hi ha la fira El Follet, que hi haurà circ, gegants i jocs. A més, també és festa major a Garrigàs i, si us agrada el teatre, no us perdeu la gent de T4 que porta Nit de Reis al Jardí de Figueres les nits o els divendres, la tarda i la nit del divendres, dissabte i diumenge.
1: Molt bé. Doncs va, Carles, quina cançó recuperem avui?
2: Mira, la setmana passada parlàvem del nou disc de Bryan Adams, no?, que sortia el dia 6 de novembre. I ves per on, poques hores després que nosaltres diguéssim això, van uns altres, que són irlandesos, els U2, els U2, i n'anuncien un altre, el Carnaval de Luz, que arribarà el 13 de novembre. És a dir, que només una setmana de diferència, doncs, grans àlbums.
1: Per tant, tindrem un novembre de retrobaments amb els grans del pop-rock de la història.
2: Bé, i com passa amb molts dels protagonistes que passen per aquí, els U2 celebren els 50 anys del seu primer àlbum amb cançons noves que, a més, arriben després de 9 anys una mica de sequera, no? Però avui, si et sembla, tornarem al 87 amb una cançó sobre continuar buscant encara que hagis fet molt de camí.
1: Em sembla que ens has donat una pista molt clara i definitiva.
2: Sí, sí, I Still Haven't Found What I'm Looking For, que és una de les grans cançons d'aquest grup del seu àlbum de Joshua Tree.
1: De Joshua Tree, i de les que van triomfar més, sens dubte.
2: Sí, sí, va ser el seu segon número 1 als Estats Units i va arribar al 6 al Regne Unit. És una cançó que està plena de preguntes i que va connectar amb molta gent.
1: Què buscava exactament Bono amb aquesta cançó?
2: Mira, doncs, no hi ha una resposta clara, diria que la resposta queda com oberta. Parla de desig, d'amor, hi ha moltes referències cristianes, això té gràcia, perquè ja veuràs el que parlem al final. Expressa una fe que conviu amb la sensació que encara falta alguna cosa, i això és fàcil d'entendre. Siguis creient o no, haver aconseguit coses no significa tenir-ho tot resolt.
1: I com va néixer això?
2: Mira, doncs, d'aquelles casualitats de la vida, amb un ritme de bateria. El productor, el Daniel Lanois, estava enregistrant amb la bateria Larry Mullen tocant tot sol, no? I ho feia quan els altres no hi eren. I en una d'aquelles gravacions, doncs, va quedar tan bé i li va quedar tant que la recuperava una i altra vegada. I ves per on, de tot això, va acabant sent la base d'aquesta cançó molt abans que acabés estant escrita. O sigui, tot va arrencar amb dues baquetes tocant la bateria.
1: Doncs aquella base acabaria fent cantar estadis sencers.
2: Sí, sí, i si te n'en recordes també, en un cor de Harlem, els New Voices of Freedom, amb una cançó que varen publicar en un altre àlbum, el Rattle and Hum. Crec que en aquella versió l'ànima gospel d'aquesta cançó, que ja s'intueix en aquest, encara se sent molt més.
1: En canvi, el videoclip el recordo passejant entre neons, em sembla, no?
2: Sí, sí, i aquí hi ha la curiositat que et deia abans. Molta religió. Però mira, aquest vídeo va i es roda a Las Vegas, després d'un concert l'abril de l'any 87. Imagina't, una cançó amb inquietud espiritual entre llums d'una ciutat més coneguda pels casinos i altres coses que no precisament per les seves esglésies. Crec que és una combinació com a mínim graciosa.
1: Ara veurem què han trobat en aquest nou disc. Ho sabrem al novembre, això.
2: Bé, crec que haurem d'esperar al novembre i veure què passa, eh? Jo crec que ens sorprendran per això.
1: Molt bé. Escolta, aquí la tenim, ja. A veure, comença de mica en mica. I still haven't found what I'm looking for. Va, ja ho trobarem, tu, jo, Carles. Al final ho trobarem.
2: Ens veiem i ens escoltem.
1: Adéu. Vinga, salut. Adéu.

0: Amb el Xarango arribem a 6:45 de la tarda a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. I després de la publi... Va, us convido nit gratis a l'Hotel California, recordant a Eagles, després de la publi.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
4: Barcelona té moltes maneres de viure's i l'Iflaca la viu a ritme de rumba.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
3: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
2: Quins tractaments fan?
3: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
4: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Ai, Esmeralda, aquesta cançó dels Eagles de l'Hotel Califòrnia m'agrada molt. Segur que vostè ni sap ni quina és aquesta cançó. L'havia sentit mai alguna vegada, Esmeralda?
1: Home, sí que l'he sentida, perquè com que la poseu cada dos per tres, doncs mentre està clar que la sento per collons, perquè és per posar la mateixa música.
0: Sí, bueno, els grans èxits sempre es van repetint i va bé, perquè...
1: Sí, ja m'ho escoltava els grans èxits. No poseu cap de grans èxits.
0: Que sí, home, sí.
1: No, sí, home, sí, encara estic esperant que poseu aquella Mirant del Mar.
0: Sí, home, sí, home.
1: Allò sí que eren grans èxits. No.
0: Què vol que ens tanqui la ràdio, o què? No, home, no ho fotem.
1: Home, perquè ens han de tancar la ràdio. Home. És que, clar, com que som vells, els vells no tenim dret a sentir música que no ens agradi, eh?
0: Bueno, escolta...
1: Així ens va la cosa.
0: Escolta, Esmeralda, t'has recuperat de les pluges ahir al Baix Empordà? Has vist el vídeo aquell de l'Estartita que anaven...
1: Mare de Déu Santíssima del Cep Dolors, quina manera de caure aigua, quina llegat i quina xafogut. No, escolta-me, jo si ho arribo a saber aquí a casa, en comptes de vaques, em semblava que tenia balledes, eh? Mare d'en Toro. I fort de caure, quina llegada, tu. Hòstia, ja ho he vist, que l'Estartit semblava, bueno, es posa el barco si eres a les vedes allò al carrer.
0: Sí, sí. I el Daró, no sé si ho has vist als vídeos també, el Daró baixava negre, però degut precisament a les cendres
1: de les Gavarres. Això del Daró, quan el meu home de viu, això del Daró, perquè cada vegada que hi ha hagut aigats, perquè això dels aigats es passa d'ara, sembla que hagi començat a ploure ara, però escolta bé, jo me'n recordo, el meu home agafava un Land Rover, teníem un Land Rover, anava cap a la Bisbal a veure com creixia el riu.
0: Sí.
1: I encara me'n recordo d'algun any, no fa facis de quin, però encara me'n recordo d'algun any, amb aigua per a mitja roda del Land Rover allà sobre el pont del Daró. Sí. Vull dir, ara compte. Sí, baixava, i a més ha plogut molta i molt de pressa.
0: Jo me'n recordo que havia aparcat, parlo dels 80-90, no sé quan es va prohibir, però jo me'n recordo que havia aparcat el cotxe quan el Daró anava sec, que podies baixar fins a baix al riu.
1: Esclar, la Bisbal era fet una merda en aquella època. Anaves allà, aparcaves al riu, anaves a Can Garoper, compraves quatre galetes, ja tenies el dia fet. Sí. Però esclar, si t'ho fotia una gigant d'aquests, acabaves sent salto.
0: Ostres. Bé, jo anava a Can Sants a buscar un bisbalenc. Tu t'agraden els bisbalencs o què?
1: A casa us agrada més el rus de Can Bassot. El bisbalenc sempre l'havíem trobat així d'allò de gente bien.
0: Sí.
1: En canvi, el rus era més d'estar per casa.
0: Pues.
1: El rus, ara ja t'ho dic, l'ho bo, els cubanos, les galetes de Can Graupera, cubanos, la més bona de totes, i la bossa de trencats encara més. Els trencats eren els restos de sèrie.
0: Mira, avui, mira, m'avanço, perquè això ho tractaré demà. Esmeralda, demà buscarem, parlo, a Camprodon hi has estat alguna vegada, tu?
1: Home, està clar, també ara fa temps, però sí.
0: Molt, molt maco. Doncs aquest cap de setmana fan la fira de la galeta. Ja saps que Camprodon té molta tradició. Abans hi havia les galetes Pujol, ara ja no hi és. Ara només queden les Birba. I preguntarem a veure quines són per vosaltres, com que demà no et tindré, t'ho demano avui, quines són per tu les millors galetes de les comarques de Girona, les Tries de Santa Cruz...
1: Les de Can Graupera, ja t'ho dic ara, les de Can Graupera, però no de Girona, de Girona i del món, les de Can Graupera, collons.
0: Bueno, home, escolta, bueno.
1: Torna-m'ho a preguntar, si vols que t'ho
0: tornaré. Oh, ets pesada, eh?
1: No ha passat tu, és que t'estic dient, porto et visitada, parlant de Can Graupera, i el Mestros em pregunta per les galetes de Camprodon, doncs les de Can Graupera de l'Abismal.
0: Apa, ara m'he enfadat. Adeu, que vagi bé.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talla gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 30 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Fenomeno. Maxil·loestètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·loestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
4: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenomeno.
6: Maxil·loestètic.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
9: Encara no.
8: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
9: On la fan?
8: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
9: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
8: Doncs hi anem.
10: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
11: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
1: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
1: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer. Grup Gamma.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli. Un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 5 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
9: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
10: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
9: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
11: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
12: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
13: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa. Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
5: La Juventud Baila encara.
2: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: En 25 anys ja han canviat moltes coses.
2: Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
6: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.